0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid.
3: Oi!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: pas de la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Aneu amb la bandera de Girl Band?
0: Digues, Maria, oi?
2: Quereu com una de Girl Band?
3: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Dieu no, no,

0: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, diu i qui?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.

0: Podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
5: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
6: iCat, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
7: Som pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany de la resolució del cas de Jordi Turull, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'òrgan de garanties es manarà al tribunal per haver rebutjat amnistiar la malversació i deixarà clar que els líders del procés no van obtenir cap benefici econòmic amb el referèndum. També afegirà que s'han vulnerat drets fonamentals com els de participació política i la igualtat davant de la llei. La sentència es votarà el 6 d'octubre i el ponent del text, el magistrat conservador José María Macías, ja va avançar al matí de Catalunya Ràdio que redactaria una ponència inequívoca seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional.
2: Sempre he estat clar que no m'ha escrit a la universitat, a l'ensenyament de la sentència, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
1: Tan bon punt el Constitucional dicti la sentència, el Suprem estarà obligat a aplicar l'amnistia. Repassem ara altres informacions en format més breu. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera, que arriba dos dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar per zones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. Plantada de l'ONU contra Benjamin Netanyahu. Bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs davant de l'assemblea. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units. I l'Iran manté la porta oberta a negociar la pau amb els Estats Units, però responsabilitza Washington de decidir quan vol acabar la guerra. El president iranià Massoud Pezeshkian defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació. També nega que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià. Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magribí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. Declaracions a 3Cat Info de Marc Cabanillas, portaveu de l'associació Valldigna Antifeixista.
3: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies, ja dic, per una part l'agressió física, per altra part la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, rialles, ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
1: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. Afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. Ha començat la fase regular de la Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78 a 77. Ha començat també la UEFA Nations League de futbol. Amb aquests resultats, Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange, amb empat al descompte. El blaugrana de Yemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa ja del passat. I a la segona divisió, avui divendres, comença la setena jornada amb el Girona Albacete. El Sabadell juga dissabte a Vigo.
0: Fins aquí les notícies.
4: Bon divendres matiners, avui heu arribat Marta, Lara, Maiol
5: derrapant.
4: És divendres i alerta perquè avui els matiners estem d'estrena. Tenim una nova col·laboradora que cada dia passarà pel programa i és l'Agnès Marquès.
6: Però no en directe, espero, pobra que ha de dormir.
4: Podria dir en directe Agnès Marquès des del llit, però no. No negarem que ens ho ha deixat gravat. D'aquí uns moments us explicarem per què l'Agnès ja forma part de l'equip dels matiners.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: bon dia, matiners, que avui és divendres 25 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc i al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Sadurní d'Anoia el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia... durarà 12 hores i 3 minuts.
0: Lara García, bla, bla, bla. Bon dia.
1: Bon dia, matiners. Oriol Pla, que acaba de guanyar el Premi Nacional de Teatre i d'estrenar una nova pel·lícula.
2: I de casar-se amb mi quan ell
1: vulgui. Bueno, això encara no ho ha fet, eh?
0: No, ja ho
1: quan
0: farem,
1: vulgui,
0: ja
1: ho farà.
0: Farà com la trucada que ell va rebre de cop que no s'ho esperava. Li passarà
1: doncs,
0: això a mi.
1: Doncs el mateix. En fi, també estrenes nova pel·lícula que es diu Esta Soledad i en una entrevista a la escena ha dit això. Tots podem sentir-nos molt sols si no tenim una xarxa i un espai. Tothom està llapant pantalla.
0: Caramba. Se sent sol perquè ell vol.
1: No, però està molt bé la reflexió.
0: Molt bé, i tant que sí. Marta, ai, Lara, sí, sí, està bé. Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, què?
3: Doncs parlarem de la crisi de l'habitatge, que és el tema de la setmana claríssimament, i de fa molts anys, per desgràcia, tindrem a la eurodiputada Irene Montero, i avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant.
3: L'estrena de La Bola Negra, que serà tot un fenomen, i El Dilema, te'l deixo per parlar-ne després. T'agradaria que els teus amics et diguessin sempre la veritat del que pensen?
0: L'Àlex ha dit que no, tu, Àlex.
1: No, en cap cas, mai. Mentiu-nos, sempre.
0: Una mica d'hipocresia, saps? La ignorància ens farà una mica més feliços.
3: Sí. M'agrada molt aquest programa que no li has.
0: Per què?
3: No, diguem la veritat, això seria la veritat del que pensen els teus amics.
0: Home, escolta'm, sí, això sí.
3: Per això.
0: Bé, d'aquí uns moments tornarem a repassar també què és el que passa al matí de Catalunya Ràdio. Ai, oients, hem aconseguit arribar i superar amb èxit una altra setmana i avui, que és divendres, toca.

0: Una setmana que recordarem perquè Oques Grasses va posar a la venda, o ha posat a la venda, unes entrades sorpresa per als seus últims concerts a l'Estadi Olímpic. I ja que és divendres, celebrem-ho com cal, perquè en aquesta vida hi ha dues opcions: deixar que passi el cap de setmana sense més, o petant-ho com si no hi hagués un demà.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, et dic la veritat, tinc ganes de que m'expliquis què ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs va, digue'm la veritat, eh? T'agraden les xarangues?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo tot el que sigui una miqueta de festa, una miqueta de tonterieta per ballar, ho compro.
2: T'explico una notícia que a veure si t'impacta.
0: No parlem de xarango, sinó de xarangues.
2: No, de xarangues, eh? Mira, ens situem a la bonica localitat de Fuente Vaqueros.
0: Val.
2: Sé que tens el mapa d'Espanya al cap.
0: Totalment, vaja.
2: I per tant,
0: que ara mateix
2: saps que aquest municipi està situat a la província de...
0: Fuente Vaqueros.
2: Efectivament, Granada. Allà hi acaben de detenir un home de 48 anys que va disparar contra una jove que tocava en una xaranga durant les festes patronals de principi de mes.
0: Estem aquí rient, però és una notícia.
2: És notícia. Tranquil, no, no, si l'hem captat, així és que no ha passat gran cosa. La noia va rebre l'impacte d'un projectil de calibre 22 disparat amb una arma d'aire comprimit. Vindria a ser pràcticament com una escopeta de balins.
0: Val.
2: En tot cas, el projectil feia la mida d'un pèsol, una mica menys, potser.
0: Home, la mida d'un pèsol, segons a quina velocitat es dispara, això fa mal, eh?
2: Sí, sí. El tema és que la noia va rebre l'impacte, va tenir sang, la van haver de traslladar a l'hospital i, bàsicament, treure-li el projectil del cos.
0: On sabem on li va tocar o no? Perquè, clar...
2: No ho he mirat, això. Ara m'agafes amb fora de joc. No pateixis, no pateixis. Aleshores, es va posar en marxa el CSI Fuente Vaqueros, que va preguntar els testimonis, van seguir la trajectòria de la bala i van arribar a identificar el punt d'on havia sortit la bala. Van anar a aquella casa sospitosa i, oh sorpresa, la Guàrdia Civil hi va trobar 6 armes d'aire comprimit, algunes amb mires telescòpiques, munició compatible amb el projectil que va ferir la víctima i, atenció, fins i tot, una diana a la terrassa per anar assajant.
0: Oh, quina por, la gent! La gent!
2: CSI Fuente Vaqueros va lligar caps i ha detingut el sospitós, tot i que les armes que tenia no deixen d'estar un grau per sobre d'això de les escopetes de balins, l'home de 48 anys està acusat d'intent d'homicidi.
0: Home, clar.
3: Home, t'ho diràs.
0: Clar, és que... No sabem si va ser aleatòria aquesta noia, si li va tocar el rebre o no, no?
2: Home, si tenia una mirada telescòpica i feia punteria a casa...
3: Tenia una diana a casa, mare meva.
0: Hem d'obrir la revista del cor de Fuente Vaquero. Això és...
2: Província de...
0: Granada.
2: Endavant.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Dos minuts,
3: boníssim.
0: Un quart de 6 del matí. Anem a apuntar aquest programa cap a les 6. Avui el món serà un lloc millor perquè València tindrà programació de teatre en català. Andreu Merino.
4: Després de la mala notícia del tancament del teatre principal, n'hem tingut una de positiva: la tornada a l'activitat de la companyia Teatre Micalet. Serà a l'espai CTM, al centre de la ciutat. La recepta continua sent la mateixa: arts escèniques en català, amb un component social, però pensades per al gran públic. La primera obra que s'hi farà és Bomba va, bomba bé, una proposta que es va estrenar per al centenari de Joan Fuster i que, segons els responsables de la companyia, va com a anell al dit per al moment actual, ja que representa un cant contra la intolerància.
0: 5 del matí, pràcticament 14 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Que surt a la venda al Rancho Leone, el mític poble western d'Almeria, per 1,6 milions d'euros.
5: No és la primera vegada que s'intenta vendre. Després de la pandèmia va sortir a la venda per uns 2,5 milions d'euros, però es veu que no van acabar trobant comprador i ara, doncs, l'han rebaixat un 40%.
0: Què passa, macho? Has de penjar alguna cosa amb mi?
3: Bueno, porto un revolver.
0: Mare, vols que dispari el revolver? Per favor, avancem. A veure,
5: a
0: què?
5: Veure, són 86.000 metres quadrats en total, per si us interessa comprar-lo. Hi ha 1.880 metres quadrats construïts i ha sigut un escenari de moltes pel·lícules de western, com la mítica pel·lícula Fins que li va arribar l'hora.
0: Bé, Vinga, va, un quart de sis del matí, desenfundem els matiners de Catalunya Ràdio amb tota l'alegria del món. S'introdueix un protector facial per als més petits al món casteller. Ot Serra.
6: A les diades castelleres de Santa Tecla i la Mercè, a Tarragona i Barcelona, algunes colles han estrenat nous cascos amb un protector facial per als més petits. L'objectiu és millorar la seguretat. El president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, Albert Torres, diu a l'ACN que s'anirà provant i s'aniran incorporant a poc a poc.
7: Fer una inversió d'aquesta magnitud per a algunes colles seria bastant complicat per un tema econòmic, llavors el que anirem fent és anar-les canviant paulatinament segons hi hagi una demanda. Per tant, les colles, quan comencin a demanar els cascos nous, doncs el que farem és anar-li entregant aquests nous per no fer el canvi massiu.
0: I alerta perquè surten a subhasta a Londres articles de dos mites del rock. Freddie Mercury, Noel Gallagher.
5: Sí, d'una banda se subhastarà el piano de cua amb què Freddie Mercury va compondre Crazy Little Thing Called Love, que Queen va llançar com a single el 1979 i va incloure a l'àlbum The Game el 1980.
0: Divendres, el programa, com es nota.
5: Epa! I de l'altra banda, també surt a subhasta una guitarra acústica signada per Noel Gallagher, una de les dues que va utilitzar en el mític MTV Unplugged d'Oasis el 1996.

0: Què és, Lara?
1: Aquesta guitarra està valorada entre 75.000 i 150.000 lliures. La subhasta organitzada per Prop Store inclou més de 800 lots i es farà per internet els dies 1 i 2 d'octubre.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Ai, tal dia com avui, el 25...
3: T'he ficat novembre.
0: De novembre, diu, novembre. Clar que sí, estem un mes per Nadal.
3: No sé com ha quedat l'efemèride. No, setembre.
0: És setembre, segur? Un 25 de setembre del 1985, Queen feia el seu únic concert al programa Saturday Night Live.
3: Sí, va actuar interpretant Crazy Little Thing Called Love o aquesta cançó que ens sentim, Under Pressure, però es veu que la nit anterior, doncs, Freddie Mercury havia sortit de festa i aquell matí es va despertar gairebé sense veu. Mercury, això sí, no va voler cancel·lar... No va voler cancel·lar aquell concert, però va haver de baixar el to una octava perquè es veu que si no, no hi arribàvem.

0: 6 del matí, 3 minuts. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners i és moment d'escoltar algun dels moments que ens ha deixat la tele nostra de cada dia. La meva estimada, fantàstica psicòloga Sílvia Catalán va passar pel Tot es mou.
1: I va anar per parlar del seu nou llibre No és culpa teva, centrat en els narcisistes.
2: Els narcisistes són grans artistes de donar la volta a la truita. Són grans artistes de, quan tu vas a queixar-te d'una cosa, acabant demanant perdó. De fet, és una de les coses que sempre, i en el llibre ho expresso molt, no?, que és una gran bandera vermella. Si tu vas a dir-li a una persona, escolta'm, això que m'has fet, m'ha fet mal, això no m'ha agradat, això està fora de to, i amb el decurs de la conversa acabes tu demanant disculpes o consolant l'altre, ui,
3: alerta.
2: Posem-nos una miqueta alerta. Si ens fixem, no?, en les conductes típiques de la persona narcisista, són unes conductes que de forma habitual tenim molt més acceptades en els homes. Per exemple, quan un home no sigui un triomfador i trepitzi per arribar al lloc, és molt més acceptat que no passi fa una dona.
0: Bones paraules i alerta amb aquesta bandera vermella que ens estava comentant la Sílvia Catalán dels narcisistes. I ahir al Polònia va haver un debut.
1: No són els Javis i no han presentat precisament la bola negra. Són els Fachis.
4: Y a veces se me olvida. Hola, gente, ¿qué
5: Hola,
4: tal?
5: ¿Qué tal?
4: Somos los Fachis, los Javis de la derecha.
5: Por encargo de Santiago Abascal presentamos nuestro proyecto más ambicioso.
4: Sí.
5: Una bola y negra.
4: Sí, es una película con mucha carga emocional.
5: Mucha,
4: ¿no?
5: Mucha, sobre todo mucha carga a la derecha.
4: Uy, qué te caes, Álvaro.
5: La verdad es que hemos disfrutado tanto.
4: Tantísimo,
5: ¿verdad? Borja,
4: tantísimo.
5: Trabajando con Francisco, tremendo.
4: Tremendo.
5: Que ya estamos trabajando en nuestro próximo proyecto.
4: Sí. Paquito Salas. Espectacular.
5: No os la perdáis.
4: No os lo podéis perder, de hecho.
5: En las mejores misas.
0: I l'actor Pedro Alonso, conegudíssim per sèries com La Casa de Papel o Berlín, va passar per La Revuelta.
1: I va tenir un discurs molt contundent sobre el desnonament de la Mari Carmen.
6: Pues es una infamia eso, ¿no? Yo que sabes que me gusta esto de la selva y tal,
4: sí.
6: Y que además soy de pueblo, en la selva los mayores están en el centro y los honran y los cuidan y los protegen. No esta cosa infame de que los escupen como, no sé, como desechos. Es una cosa... Bueno, que retrata.
7: Sí, en vez de respetar especialmente a una persona anciana, con todo lo que implica, es lo que tú dices, claro. que debería respetarse incluso más para esta cosa.
6: Respetarse y honrarlos. O sea,
7: sí, sí.
6: Nosotros somos ellos, venimos de ahí.
7: Sí, sí.
6: Una sociedad que maltrata de esa forma a sus mayores es una enfermedad, una sociedad enferma.
0: Res més a dir, no podria haver resumit millor l'actor Pedro Alonso. Moment, com sempre, amb aquesta música, amb aquesta sintonia d'obrir la revista del cor dels matiners, el mànager de Dolly Parton sol·licita un ordre d'allunyament contra el nebot de la cantant.
1: El nebot fins ara feia de cap de seguretat de l'artista i en la demanda el mànager es veu que alega que aquest familiar està fent una campanya de coacció, extorsió i amenaces. El nebot, que va ser, de fet, qui va comunicar públicament la mort de la seva tia mitjançant un vídeo d'Instagram, doncs ara hem pogut saber, segons la denúncia que s'ha tingut accés, que ell mateix es descriu com una persona mercenària i un assassí i que va amenaçar d'interferir en els negocis de Dolly Parton, inclòs el Dollywood, que és el parc temàtic creat per la cantant, si no rebia els diners que demanàvem.
0: I molta atenció perquè hi ha hagut un error o un petit error tècnic en un concert de l'Oreja de Van Gogh a Madrid. Ja escombrem cap a casa,
1: l'Anna.
0: Què ha passat amb Amaia Montero?
1: Doncs Amaia Montero s'ha quedat atrapada a la plataforma que puja a l'escenari a l'inici del concert. Just en el primer tema del concert, la plataforma s'ha encallat, de manera que el públic només li veia la part de dalt del cap, diguéssim. Hi ha gent a les xarxes que comparen la imatge que veia amb la d'un talp sortint del seu amagatall.
0: Quina mala llet que gasta la gent, de veritat,
1: Ella, lluny de perdre la calma, ha fet dues actuacions dins aquesta cova, o sigui, només se li veia la closca.
0: La filla que recula i puja per l'escala.
1: Sembla boníssim, no podia sortir d'allà,
0: Clar, és que de forat, clar, és que depèn saps? De com quedis, clar, no pots fer
1: és
0: res més.
1: És una plataforma rodona i ella ha quedat allà atrapada. Aleshores, quan s'ha desencallat i ha sortit de la cova, ella ha reaccionat així.
8: Y entonces yo estaba ahí abajo cantando y decía, les veré, solucionarán esto.
0: cada dia té una dona més estranya, eh, Maya Montero, també t'ho dic, eh?
3: Jo vocalitza només... cada dia menys,
1: eh? Sí, sí, jo només desitjo que quan vagi jo al concert de l'Oreja d'aquí a Barcelona li passi alguna cosa, sí. Perquè sempre hi ha show.
0: I sobretot grava-ho.
1: Important.
0: Quins sols deixa la ràdio? Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jofre Llombart, que és agorista del programa, va reflexionar sobre l'assetjament laboral. Fa pocs dies ha revelat que en va patir per part de Manel Fuentes.
10: Fes sentir bé el teu equip. No cal posar una taula de billar perquè en moments d'estrès juguin. Amb que no l'humilis, ja n'hi ha prou, eh? Amb que no li trenquis un guió a la cara, ja n'hi ha prou. Amb que no el facis plorar i el facis entrar en tremolós després d'una bronca, ja n'hi ha prou. L'exigència busca uns objectius en gran i l'assetjament culpabilitza. L'exigència és somiar i l'assetjament és un malson.
9: Al matí saludem els corresponsals amb l'idioma del país. Ahir en Jordi Regàs des de Berlín es va posar molt en el paper.
11: I delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya, activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
12: Ja, yeah, guten Morgen. Das war ein Befehl! Der
9: Angriffsteil, das war ein Befehl! A la tarda el nostre company Francesc Soler va parlar del seu llibre Els assassins guapos amb el Francesc Garriga.
11: Com que és de la generació Z, quan ell comet el crim ja no cal anar a buscar l'anuari dels anys de l'institut on tothom acostuma a sortir molt poc afavorit o aquella foto del quan et fitxa la policia, sinó que ell ja tenia tota la seva vida en línia i evidentment a Instagram quines fotos posem, les que surtin més guapos.
13: Clar, per tant, jo si comet un delicte trobaran molt per triar.
11: I es podrà sí. Il·lustrar tota la crònica del teu crim amb unes fotos meravelloses i estupendes. Clar. Per tant,
13: sortiré bastant bé.
11: I ens peta el cap, no? Ens peta el cap perquè diem, home, estem parlant d'un crim, però en canvi surt un tio que tot el dia riu i tot el dia va sense samarreta. Què passa aquí?
13: Sembla bona persona.
11: Sembla bona. Aquí és un dels problemes.
9: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va deixar anar un altre comentari masclista dels que ja són habituals, en aquest cas sobre els pits de la periodista Sara Santaolalla.
14: Y esta gentuza irá a la cárcel o al paro. Lo que no sé es dónde nos va a caber toda Santaolalla. Sigue ampliando su perímetro, que un día vamos a tener un problema con Portugal. En fin, una pausa.
15: Es la mañana.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
16: Bon dia, matiners. Avui, divendres 25 de setembre, ja comencem a notar la lluna plena a Àries de demà. I potser avui sents ganes de deixar d'ajornar una decisió que tens ganes de prendre. Àries ens empenya a tenir iniciativa, defensar el que volem i deixar sortir energia que portàvem temps acumulant. Això sí, una cosa és actuar amb valentia i una altra actuar sense pensar. Així que aprofita l'empenta, fes aquell primer pas, però compta fins a 3 abans d'entrar en guerra amb ningú. Bon divendres!
0: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs acabem la setmana felicitant la cantant Rosalia, la de Sant Esteve Sesrovires. Avui en fa 34.
0: Molt bé.
1: També fa anys el raper i actor Will Smith. Li toca bufar 58 espelmes. Un altre actor, en aquest cas Michael Douglas, arriba als 82.
3: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant l'actriu Olivia Molina, de la saga Molina de tota la vida. En fa 46. Moltes felicitats i que tingueu un bon cap de setmana.
0: Ai, vinga, va, que com cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
17: Bon dia, matiners.
18: Pep Noguer, xef, porta dins seu la tradició del menjar i les arrels de la cuina.
17: La cançó que m'alegra el dia cada matí quan agafo el cotxe és el club de fans de Joy Moin de Love Us Legend, perquè no hi ha un bateria a tota la capa de la terra que cuini tan bé i s'estimi la cuina catalana com l'Uri Bonet, el nostre estimat bateria. Escolteu aquesta cançó perquè això us posa les piles. Salut i bons aliments!
19: Els més matiners.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 25 de setembre. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació.
1: Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera que arriba 2 dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Illa estén la mà i demana temps.
2: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada del que Catalunya és capaç i així ho hem demostrat històricament.
0: Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve.
1: 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. Ho ha justificat la consellera Esther Niubó.
3: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
1: Els docents diuen que moltes de les coses que se'ls reclama ja les fan i que el que necessiten són eines de suport per poder fer bé la seva feina. Mònica Nadal, directora de recerca d'Equitat.org.
4: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar.
0: El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes.
1: L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Carles Puigdemont. Tot i la plantofada del Constitucional al Suprem, el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el redactat de la resolució serà benèvol.
5: Està redactant la sentència en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers.
1: L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si té els suports garantits com si no. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
6: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
7: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
0: Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu.
1: Bona part dels delegats han abandonat la sala de l'Assemblea just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units.
8: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la matèria realització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: L'Iran diu que al final de la guerra a l'Orient Mitjà depèn de la voluntat dels Estats Units d'arribar a un acord.
1: El president iranià diu que ells mantenen la porta oberta a negociar la pau amb Washington. Masoud Pezeshkian defensa una solució negociada però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació i diu que no entén que les eleccions nord-americanes de mig mandat condicionin aquestes negociacions. Ho ha dit en una entrevista a la Fox, una televisió pròxima a Trump, on també ha negat que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica.
0: Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: Actuarà a Barcelona el 4 de març, a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bertrina de Reus el 9 d'abril. L'anunci coincideix amb la publicació de la cançó Les coses anaven bé, avançament del disc Entretén-me, que publicarà el 13 de novembre.
0: Gràcies, Àlex.
1: Bon cap de setmana.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull, com cada dia a aquestes hores del matí, a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui amb la vessant política dels desnonaments a les portades.
9: Tant a la premsa catalana com a l'espanyola, La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte.
10: Les fotos de la portada, però, són per la crònica internacional i concretament per la la visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió a El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca en la resta de diaris. El periòdico destaca textualment la gran amistat entre Xi i Trump, com ha dit el president nord-americà. El país, però, parla més aviat d'interessos entrellaçats, com ha dit el president xinès.
9: La foto més gran de Xi i Trump la trobem a l'ABC, un diari pro que obre edició assegurant que el PSOE explota per l'origen vergonyós de les joies de Zapatero.
10: Això en un dia en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils sota una sola marca.
0: I avui a la premsa trobem diversos articles d'opinió sobre habitatge i sobre educació.
10: A El País, Najat El Hajmi titula "Morir d'habitatge" i parla del cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 57 anys, que es va suïcidar després que la desnonessin.
9: Considera que més que suïcidar-se va ser assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus interessos econòmics estan per sobre de la compassió als més necessitats. Ho qualifica de crim legalitzat.
10: L'economista Santiago Calvo fa una anàlisi a El Mundo en què diu que el cas Mari Carmen oculta un drama generacional.
9: Assegura que aquesta anciana desnonada a Madrid és una anomalia en un mercat en què els jubilats multipliquen les seves propietats a costa dels joves.
10: Mentrestant, a El Periódico hi trobem un article de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què defensa que les ciutats fa anys que busquen respostes en problemes com l'habitatge i admet que algunes solucions funcionen i altres s'han de corregir.
9: D'altra banda, Collboni explica que la xarxa de comerç assequibles que planteja Barcelona intenta ajudar els ciutadans a arribar a final de mes.
10: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a educació. Diu que ara no és moment de nous experiments ni tampoc de noves confrontacions.
9: I considera que la mesura anunciada pel departament de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat, potenciar els plans lectors i tornar al paper va pel bon camí.
10: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, també felicita el departament d'educació per recuperar les lectures obligatòries al curs vinent.
9: I diu que és una evidència que la digitalització pren temps d'atenció als llibres a tothom.
0: Repàs també a la premsa digital, sota sospita.
9: Sí, França sospita que la seva novel·la de l'any podria estar escrita per la intel·ligència artificial. Un compte anònim, Dix, ha provocat un terratrèmol al país veí després d'acusar l'autor canadenc d'origen haitià, Telson Ogelien, d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per escriure C'était ça ou mourir, que podríem traduir per Va ser això o morir, premi de novel·la de la FNAC, i també per seleccionat pel prestigiós Goncourt. Doncs bé, Ogelien s'ha defensat dient que és un llibre amb ànima i que el va començar a escriure abans de l'erupció de l'illa.
0: Un descobriment molt valuós.
10: Un arqueòleg aficionat ha descobert amb un detector de metalls el tresor més gran de monedes de plata romanes d'Alemanya. Oliver Riedel, que és com es diu aquest aficionat a l'arqueologia, va trucar a l'oficina per la preservació de monuments arqueològics de Renània, que ràpidament hi va enviar un equip d'investigadors. Els treballs es van saldar amb el descobriment d'un total de 934 denaris de l'època de l'emperador Adrià. El descobriment va tenir lloc fa un any a prop de Wesseling, al sud de Colònia, però els arqueòlegs no ho han mantingut en secret fins ara per assegurar-se que no quedava enterrada cap peça d'aquest tresor, que pesa 3,1 quilograms. Ho llegim a diversos mitjans.
0: Unes trobades d'alçada.
9: Sí, les que tindran lloc a Barcelona el 2 i el 3 d'octubre i que reuniran això persones altes. En concret, homes a partir d'un metre 82.
11: Molt bé, Marc, per tant, ja hi podem anar. I tant.
9: És que de fet,
11: la Marta també s'hi apunta.
9: Sí. I les dones de 1,70 m en amunt. Les ha organitzat aquestes trobades Eloi Rodríguez, és un noi de 24 anys que no fa com nosaltres, que en el dia és 1,93 m, que en el seu dia va fundar el Tall People Club, és a dir, el club per la gent alta, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir, explica, les vicissituds d'aquelles i aquells que són més alts que la mitjana. La idea ha tingut tant èxit que en el dia és que repetirà el 17 d'octubre aquí mateix a Barcelona, també el 15 d'octubre a Madrid i el 22 a Lisboa, ho explica el periòdic.
0: M'agrada molt el tema de les vicissituds. Almenys en un concert no tens problemes.
9: El problema el té el de darrere.
0: Clar, no, i els que són baixets, bàsicament. Nou rècord en marató, 4 hores i 19 minuts.
10: I no és un rècord humà, evidentment. Aquest està en 1 hora, 59 minuts i 30 segons, sinó que l'ha fet un robot de 4 potes a Corea del Sud. Sí, un robot de 4 potes. El mèrit de la fita no és tant el temps o la distància aconseguits o que ho fes per terrenys lliscants i irregulars, sinó que ho ha aconseguit amb una sola bateria. I és que els desenvolupadors de robots fa temps que estudien la manera de fer-los servir en rescats quan hi ha catàstrofes en zones muntanyoses o de difícil accés, però es troben que la durada de la bateria en limita l'abast a uns 20 quilòmetres. Ho recull, entre d'altres, Infobae.
0: Vinga, va, 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem avui, Marta?
12: Doncs ara ho comentava, perdoneu, l'Àlex Bosch, que Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc. Ho farà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona i aquest anunci doncs coincideix amb la publicació d'aquesta cançó que et poso ara.

0: Escolta'm, quina base més interessant, que xula.
1: Mira, m'agrada molt i m'està recordant a un Manel molt inicial.
0: Sí, cosa
1: que m'agrada molt, i també la primera cançó que va treure en solitari d'aquest nou disc, doncs m'ha agradat molt. Aquestes dates, recordem-les, que serà a l'Auditori de Girona també el 3 d'abril, en aquest cas coincidirà amb el Festival Estrenes, i arreu serà el proper 9 d'abril. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begú,
0: vull veure'm la vida si fos l'últim dia, em vull passar amb tu. Sí, és que no pot ser més guapo, més simpàtic i més bona persona el Miqui Núñez.
1: Avui actuem a aquests concerts que continuen per les festes de la Mercè, també hi actuarà aquesta nit Sexeni, Buos, els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume o, per exemple, Teràpia de Xoc.

el raper Macklemore, apartat, recordem, de la gira de Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina, doncs bé, ara ha anunciat que farà una gira per Gaza, farà concerts a Dublín, a París i a Londres al mes d'octubre, i tot el que guanyi doncs ho destinarà a organitzacions pro-palestines.

0: Fernández Noguera, no has marxat de l'estudi.
1: No, aquí estic.
0: Cada dia som més. Avui, per cert, que estem de novetats d'estrena, Agnès Marquès, que passarà pels matiners cada dia.
1: Molt
0: de seguida
1: bé.
0: Us expliquem què farà l'Agnès amb nosaltres, gravada. Ja us ho dic ara, perquè surt tard del Catalunya Nit.
1: Evidentment.
0: Però el direm cada dia aquí, que estic encantat de tenir l'Agnès Marquès al programa. Però ara toca la dada Maria. Maria, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Avui fa 15 anys que es va fer l'última corrida de toros a Catalunya. Es va fer a la plaça Monumental de Barcelona.
0: Sí, també es va fer allà el concert de Sau, com caiguda del cel, Luz Casal.
1: I també es va fer allà un concert que passarà a la història. Just let me hear some of the rock
0: and roll music. Home, això és Beatles? No.
1: Sí, Beatles. Ah. És el 3 de juliol del 1965, quan els Beatles van actuar per primera i per última vegada a Barcelona. Uf. Per això, avui us pregunto...
0: Ja tinc por.
1: Mare meva, quan valien les entrades més cares, dic les més cares perquè hi havia una forquilla com ara, del concert dels Beatles a la Monumental de Barcelona?
0: Quin any era?
1: 1965.
0: Uau.
2: Clar, en euros.
1: Sí, aviam, ho podeu dir en euros.
2: En pessetes,
1: jo no sé. Ella no ha vist les pessetes.
0: Home, però a veure, no Lara, però sí que saps com funcionen els dòlars i
1: ja,
0: les pessetes,
1: veure,
0: no?
1: Ja, però a veure,
2: exacte.
0: En euros, però és que en euros jo...
1: Doncs jo no dic les pessetes, jo...
2: No, però jo ho dic en pessetes.
0: Un moment, tranquil·litat. La resposta és en pessetes o en euros?
1: Jo tinc les dues versions.
0: Val, després ens posem d'acord en que sigui en euros... Però jo crec que és més divertit amb pessetes.
2: Fem pessetes i ara...
3: És que jo això ho he fet, amb una efemèride.
2: Acceptar.
3: És molt poc. Quatre xavos.
0: Pessetes. Jo diria 1.000 pessetes. Ui, m'he passat. Espera't.
2: Menys.
0: No. Ah. Jo dic 1.000 pessetes.
1: 1.000 pessetes canalies. Vinga.
3: Un moment, que jo he de fer la transformació.
0: Marta, la transformació, diu.
1: 1.000 pessetes són 6 euros. Per ella.
0: 1.000 pessetes són 6 euros?
3: Sí,
1: Sí.
3: És que són menys.
1: 1.000 pessetes, 6 euros.
3: Jo dic 500 pessetes.
0: Marta, 500 pessetes. Lara...
2: Ui, que barato, no? Que ho foteu.
3: És que era molt barat.
0: Però era el 1965. Vinga, Lara.
2: Pues jo dic una mica més car. 1.300 pessetes.
1: 1.300 pessetes, la Lara.
0: Molt. Vinga, va. Marta Viana diu 500 pessetes. Lara,
3: que barat,
0: una dona que ja no va conèixer ni les pessetes, diu 1.300 pessetes. I jo dic 1.000 euros. Ai, 1.000 euros, 1.000 pessetes. Que bé que vivíem amb les pessetes, també t'ho dic, eh? I avui qui guanya la dada Maria és...
1: Marta Viana!
2: Hola!
1: I s'ha equivocat de molt poc, eh? Mira, eren 400 pessetes. 2,4 euros d'avui en dia.
0: Com es nota que fas cultura, filla, de veritat.
2: No,

0: el soc i seré, ell ha de dormir, ha de dormir.
1: Val, atenció, perquè aquestes eren les més cares. Les més barates valien 75 pessetes, imagina't, que serien avui en dia 45 cèntims d'euro. Com a curiositat us diré que aquest concert, que se sàpiga, no es conserva cap àudio. Diuen que l'àudio, els testimonis que hi van anar, era molt dolent i, de fet, en aquell moment la discogràfica no va gravar i, com a curiositat també us diré que ens ha explicat un expert dels Beatles que l'empresa que portava el so va intentar fer una gravació, una mica d'Estranges, i quan la discogràfica ho va veure va dir que no, d'acord? Sí que hi ha imatges, però sense
0: so. I tant,
1: i
0: tant.
1: I bé, dir-vos que va durar uns 35 minuts, que va començar a les 11 de la nit tocades i que van interpretar 12 cançons i la que va obrir el concert va ser aquesta, el mític

0: vinga, com sempre aprenem coses amb la Maria, no només participem i participeu des de casa, com s'ha encarit la vida, fills meus.
1: És
0: una cosa. I aquí la nascuda del món euro, saps?
1: No, no, jo flipo.
0: Diu, me'n faig creus.
1: Una cosa mai vista.
2: Fa molts anys, jo també.
0: Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Avui us convidem a anar al teatre com cada dia d'aquesta setmana. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton. Què heu de fer? Molt senzill. Començar a marcar com si no hi hagués un demà al 93207474. 13 minuts, arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, avui què ens heu preparat?
3: Doncs mira, avui parlarem de la crisi de l'habitatge, amb casos de persones que estan a punt de ser desnonades. Us avançarem detalls de com estan les negociacions del nou decret a Madrid i també parlarem amb Jaime Palomera, vindrà un dels referents per parlar de l'habitatge a Catalunya. Després tindrem a Irene Montero, la eurodiputada de Podem, que també es postula per liderar les esquerres a les properes eleccions. Parlarem de l'estrena de La bola negra, que segurament serà un de els fenòmens del dia i de les properes setmanes. Després tindrem el dilema. Tindrem les recomanacions del cap de setmana que m'has deixat i després el dilema. Et repeteixo el que t'he dit abans, aviam si heu elaborat la resposta. Estaríeu disposats a que els vostres amics us diguessin sempre la veritat del que pensen?
1: No. És que jo ho tinc claríssim.
0: Jo també. Que no hi ha dilema entre nosaltres. Ara, molt interessant escoltar qui dirà Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda.
3: Exacte, i els altres dos dilemes que t'he de dir avui m'ha costat triar, que els altres dos també són...
0: Has d'escoltar
3: a les 11 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Faré col·lapse, però ho intentaré.
3: Bueno, si no, després a la carta.
0: Sí, a 3cat, és veritat.
3: Escolta, mi final de festa, Espina de l'actualitat, la llista amb el Gavaldà, ho dic, un divendres completet com sempre, amb alegria i xerinola, que és cap de setmana.
0: Doncs vinga, escalfar a la banda, que d'aquí un 3 i no res engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I em va vindre a dir sí.
8: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
7: El més perillós és que escapi el nostre control.
9: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
4: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
10: 10 anys.
11: Els llums s'han apagat.
12: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
10: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
12: I ho farem amb un programa especial.
10: El dimarts 29 de setembre.
12: Amb els col·laboradors d'avui.
10: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
12: 10 anys d'esports.
10: 10 anys de ràdio.
12: 10 anys de Tot Costa.
13: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
4: Catalunya Ràdio.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, s'ha notat una mica la baixada de temperatures, eh? I la tarda ja feia una miqueta de fresqueta.
14: Ah, sí?
0: Sí. A Vilassar?
14: És veritat.
0: Entrava una briseta marina que vaig tancar la finestra.
14: Que vas anar a la platja o alguna
0: cosa? No, a casa, que hi ha molta brisa.
14: Ah, val. A veure, és veritat que a la costa va haver uns llocs que va baixar una miqueta, en alguns llocs de la costa, però és que la resta de Catalunya va pujar, per això m'has deixat així com desconcertat.
0: No, també et dic que al migdia em vaig anar a banyar al mar, eh? O sigui que està bé anar-se a banyar al mar al migdia, tancar la finestreta la nit perquè passa una mica de fresqueta.
14: I jo anava a preguntar, què tal la calorada?
0: Doncs a dins de l'aigua.

0: dins de l'aigua com un aquí. Peix.
1: Molt bé, ben fet, ben fet. Avui pujarà.
0: Bé.
1: Avui pujarà més, per tant, si tens previst anar a la platja, aprofita-ho, tant avui el cap de setmana hi ha alguns matisos, perquè el cap de setmana sí que comença a recular una miqueta, molt poquet, però comença a baixar una miqueta, i llavors demà dissabte podrien aparèixer alguns nuvolets a la costa, per exemple a la costa de Tarragona, i diumenge, més trams del litoral, poden aparèixer alguns núvols baixos, sobretot això al matí, no tant a la tarda.
0: Val.
1: I diumenge a la tarda també s'ennuvola, potser arribaran quatre ruixadets per diferents llocs del Pirineu, però vaja, seria de moment poca cosa, a l'espera que la setmana que ve sí que les temperatures es normalitzen una miqueta, hi ha petits canvis, no es preveu una gran ploguda ni una gran baixada de temperatura, ni de bon tros, però sí coses una mica més normals, no? Una mica més el que toca en aquesta època.
0: M'encanta més coses normals com a concepte meteorològic.
1: Coses normals.
0: Molt bé, escolta'm, Eloi, endavant amb el mur, dilluns m'expliques com va les construccions Cordomí.
1: Sí, va fent.
0: A veure com ho tenim arreglat i que tinguis un bon cap de setmana.
1: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada, Eloi. Adéu.
2: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
3: Cada matí a Catalunya Ràdio.
0: Vinga, va, que amb només 8 minuts arribem ja a les 6 del matí. Ai, Marta, que important que és regalar teatre.
4: I tant.
0: És importantíssim. Doncs si vols regalar teatre, només cal que entres a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i fes-me feliç, regala'm unes entrades per anar al teatre, per favor.
4: Ho faré.
0: Vinga, des del regalateatre, evidentment, us convidem a anar... bé, en aquest cas, us convidem a un bal per dues persones, ara sí, per anar a veure l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel. 9-3-2-0-7-4-7-4 per totes aquelles persones que tingueu ganes de consumir teatre, home, que a més us ho convidem, us hi convidem, doncs val la pena. Saludo aquestes hores del matí al Víctor. Víctor, bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs, Víctor?
5: Bueno, bé, aquí a la porta de la feina.
0: Molt bé.
5: Ara entraré a les 6.
0: A les 6 entres. I a què et dediques tu, Víctor?
5: Estic en una empresa tèxtil. Anem acabats, tèxtils.
0: I entenc que treballes, què, del matí fins al migdia?
5: Correcte, de 6 a 2.
0: De 6 a 2. Per tant, entenc que ja mirant el rellotge i fent el compte enrere per començar el cap de setmana, eh?
5: I tant.
0: Tenim algun plan ja interessant per fer aquest cap de setmana?
5: Doncs, bueno, tenim un sopar amb uns amics i poc més.
0: Bé, home, no
4: això
0: perquè,
4: està
0: home,
4: molt
0: bé. No gens malament.
5: Ah, no, bé.
0: Sempre que sigui una trobada amb els amics s'ha de celebrar. Doncs escolta'm, Víctor, que vagi molt bé la jornada laboral. Feliç cap de setmana i tens el número 1.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé, Víctor.
5: Vinga, adéu. Adéu.
0: Del Víctor rebotem directament cap a la Sandra. Bon dia, Sandra.
6: Hola, bon dia.
0: I tu, oi, quina veu més optimista, Sandra?
6: Home, estem a divendres.
0: És que clar, quan et lleves el divendres és aquella cosa que dius, ja hem acabat, ja està. Quin color més bonic que té el divendres, eh que sí?
6: Ja està, el cos ho nota, per això que estem a divendres.
0: Home, sí ho nota, home, sí ho nota, el cos és llest. Escolta, des d'on ens truques, per cert, Sandra?
6: Doncs des de Manresa.
0: Des de Manresa, i ara anant cap a la feina?
6: Sí. Cap a la feina, sí, jo entro a 2:15 ara.
0: A 2:15, i fins a quina hora també, al migdia?
6: Doncs fins a les 2:30
0: va,
6: també.
0: Ja està, doncs, això ho tenim fet.
6: Ja
0: Sandra,
6: està.
0: Tens el número 2, gràcies per trucar-nos i t'envio una abraçada també.
6: Perfecte, una altra per vosaltres, merci.
0: Que vagi bé, adéu. Lourdes, que també la tinc per aquí. Lourdes, bon dia.
7: Hola, bon dia. Què tal,
0: Lourdes?
7: Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
7: Molt bé, també, aquí preparant per anar també a la feina.
0: M'encanta perquè tenim uns oients tan optimistes que m'encanta això.
4: Ara t'ho he de dir, quina energia també, més
0: clar,
4: bona.
0: Clar que sí, com ha de ser.
7: És un dia estrany, no? Sembla com un dilluns raro, perquè ahir va ser com festiu, i tal, raro.
0: Això us passa per tenir festa.
7: Sí, era com raro, sí, era estrany, però bueno, bé.
0: Però escolta'm, almenys es poder descansar, no?
7: Sí, vam anar a la cabalgata de la Mercè i bueno, vam estar passejant per Barcelona, que estava molt maca.
0: Molt bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar aquesta setmana amb aquest dia festiu, amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Lourdes.
7: Molt bé, que passeu molt bon dia.
0: També una abraçada, que vagi molt
7: igualment,
0: bé.
7: Igualment, adéu.
0: I d'aquí uns moments escoltem en directe a Agnès Marquès, que s'estrena als matiners de Catalunya Ràdio. Però abans li posem una mica de música abans.

0: música per començar el cap de setmana als matiners de Catalunya Ràdio. Us hem anunciat al principi del programa, avui estem encantats perquè a partir d'avui els matiners estem d'estrena, cada dia escoltarem el programa La veu de l'Agnès Marquès, que juntament, ja ho sabeu, amb el Manel Elias presenten al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, i cada dia li hem dit a l'Agnès, escolta'm, quan tornis cap a casa amb el cotxe després d'acabar el programa, explica'ns què ens ha cridat l'atenció o què t'ha sorprès. Mireu què ens explica l'Agnès avui. Bon dia, Agnès Marquès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo avui me'n vaig cap a casa pensant en aquest Back to Basics que ha dit la consellera d'Ensenyament que vol aplicar a les escoles per recuperar el nivell acadèmic. Diu recuperar l'ortografia, la lectura, l'escriptura, el càlcul mental... Esclar, avui al Catalunya Nit ens hem preguntat, però escolta, que tot això s'ha deixat de fer a les escoles? Doncs bé, resulta que en termes generals no, però el president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens ha explicat que el sistema dona tanta autonomia a cada centre i a cada director que poden aprovar el model educatiu que els sembli més oportú per aconseguir els objectius acadèmics que sí que fixa la conselleria. Però que el problema és que després no hi ha una avaluació externa que confirmi que efectivament aquell sistema educatiu d'aquell centre o d'aquell director és eficient i que permet assolir doncs, els objectius acadèmics mínims que fixa la conselleria. Per tant, la pregunta amb la que me'n vaig a casa avui és, a falta d'aquesta avaluació externa, s'està donant les mateixes oportunitats a tots els alumnes dels centres públics de Catalunya? Doncs bé, aquí la pregunta, la llenço a l'aire. Que us vagi molt bé el dia!
0: L'Agnès Marquès es fa preguntes i a partir d'ara... Ricard Ostrell, bon dia. Amb el matí de Catalunya Ràdio buscarem respostes, com cada dia al matí. Avui, entre d'altres coses, l'habitatge, també Irene Montero i l'estrena de La Bola Negra, Ricard.
2: Sí, perquè és un autèntic aconteixement a les sales, un fenomen.
0: Sí, tant.
2: L'estrena de La Bola Negra ja s'ha arribat a un fenomen en prevendes, rècord, per cert, i amb sessions que s'estan ampliant a diferents sales de cinema. Per tant, parlarem també d'aquest fenomen i de l'expectació que hi ha de la pel·lícula de Los Javis.
0: I també, per cert, estarem molt pendents del dilema, que crec que tindran molt a dir Mascó, Llàcer i Pineda.
2: Sí.
0: Entre d'altres, si s'ha de dir la veritat als amics, sempre.
2: Sempre.

0: jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa. Pare i ta mare és la llengua d'aquí.
1: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
2: Bona tarda, gràcies a tots.
1: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
2: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
1: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Hi ha, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
2: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també a altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
1: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
2: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que per tant esta paraula en concret la tinc molt i de fet porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
1: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit, hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal, no sé vosaltres sí. En quin equip esteu?
2: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell, però en general ho diem més per pardal.
1: Doncs David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La Lliçó, de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
2: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
1: Ah, I clar, no té cap
2: quan
1: vincle.
2: Quan tu vas a comprar
1: abadejo,
2: al mercat...
1: No té cap vincle amb bacallà, vull dir...
2: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
1: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
2: I tant, sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme, no, tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara són servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
1: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé, en sabem molt al Rambla 54, de passar-nos-ho bé, i també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
2: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
1: Sí.
2: Picar per telèfon també és telefonar.
1: I vosaltres dieu picar.
2: Maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme, bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
1: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
2: Sí.
1: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
2: Vinga, va, et vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
1: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
2: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Uh-huh. Ja preparat per a, en el teu cafè o en el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
1: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
2: Com de moure's, no?
1: Anar a dormir.
2: Sí, de fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent, agitar, com això, activar-se, no?
1: Uh-huh. Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
2: Seguim en accions, per exemple, escurar.
1: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
2: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu ves a escurar els plats, doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
1: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja anem de dir rentaplats.
2: No, ja li diem rentaplats, en això, sí, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
1: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
2: Molt bé, sí, sí.
1: No? Per context, ho he tret.
2: Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
1: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
2: és
1: més
2: una mica més estàndard, no?
1: Sí.
2: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
1: Vinga, doncs, va, l'última.
2: Vinga, va.
1: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
2: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. Fem és una expressió momos. Que utilitzem bastant.
1: Ostres.
2: Sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
1: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
2: Vol dir fer ganyotes.
1: No. Ganyotes.
2: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua, vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
1: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
2: Vinga.
1: Esgangalar. Toma.
2: Ostres,
1: ja.
2: És complicat estar a dir, eh?
1: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
2: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que puguem endevinar.
1: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets, sí. que la goma s'ha donat, doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
2: Molt bé, o sigui, és com
1: no sé per què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
2: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
1: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
2: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, si com
1: doncs
2: un altre
1: repetirem.
2: Per parlar-ne més.
1: I tant. Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si ho convé, convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
2: fem
1: sigui
2: un concurs,
1: jo, exacte,
2: bé,
1: que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
2: Vinga, una abraçada.
1: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
3: llengua d'aquí. Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
1: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
4: Estàs escoltant l'Angle 54 a Ràdio Sió Agramunt.
1: Jo, futbolera, no en sóc massa, però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no, més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha. Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
5: Hola, molt bona tarda.
1: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
5: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
1: Doncs ara mateix no massa, quina?
5: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet de que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
1: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
5: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic Agramuntí en motiu de la festa major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
1: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
5: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori. I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons perquè el meu fill juga a futbol sala.
1: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
5: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, molt bona tarda.
1: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
6: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Agramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada, i arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors, bueno, em vaig ficar com a àrbit federat, i aquí va ser, pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
5: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
6: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
1: I actualment en quin estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
6: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i, bueno, vaig d'assistent, pues, a això, tercera divisió i lliga elit, que són les categories superiors.
1: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
6: Sí, la diferència, sobretot per mi, i, bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar, és tot el tema de gestió del partit, gestionar, pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
1: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
6: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser, pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si, pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
1: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
6: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
5: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
6: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si aquesta acció pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls a través de la sonoritat del xiulet pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
1: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
6: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res, perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
5: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espíteu s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara, però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
6: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
5: A tu t'agrada patir, pel que ve.
1: Sí, no?
6: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, es va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent, en aquest cas hi vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
1: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
6: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra,
1: exacte,
6: no es vulguin veure d'aquella manera objectiva, on no es vulguin. I llavors també a vegades jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit, o hem perdut més, o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves de, a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi, doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar, doncs, amb una falta amb atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el anar assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors és això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb lo que, tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
1: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos, ha estat un plaer, de veritat.
5: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla...

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre Ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els Ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits amb grafits ibèrics que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortes. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant a la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també van lluitar contra la arribada dels romans. Per tant, l'escultura original feta en guix era d'Istolacio i Indortes i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la en forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I evidentment aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Cana la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es va crear un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica. Perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les. Sobretot, entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros, i per tant d'aquí La Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora. Primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable i bé, estic encantat i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
5: Doncs fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies, bona tarda.
5: Hola, Eva, que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora, qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: que el tingui, li hem de crear.
5: Exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir que eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja en general serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
7: que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també que hi ha detrás de cada captura l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fent uns plats o fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el ranxo de gatet. El ranxo de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
5: no.
7: Que és de Vilanova, podria ser, no.
5: No.
7: És un tauronet, un tauró, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat pot seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
7: gràcies.
6: Bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa, i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
5: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
10: Exacte, sí, per mi els d'Oló són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
5: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
10: Exacte, de fet comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble, i de fet el primer gegant

0: Llavors, era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
1: I com ho van resoldre, això?
0: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers, també, i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
1: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
0: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona, i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
1: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
0: exacte,
1: sent?
0: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt, i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
1: Entenc que és un carrer molt dependent.
0: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la, i a més encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
1: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'Olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
0: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas i molts d'altres també, però aquí

0: l'oient us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima, i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
1: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes, i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i sabien, coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
2: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
0: Exacte, i el que és important d'aquesta gegant és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble. Ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca, i de fet a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents, i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
2: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge, i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
0: I tant.
2: Moltes gràcies i fins aviat.
0: Adéu.

0: cadena de l'Ambla. A l'Ambla 54.
1: Continguts en xarxa. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: La Terra, el planeta amb vida. La Terra és el tercer planeta del sistema solar. És un planeta petit i rocós, amb un radi de 6.371 quilòmetres. Està a uns 150 milions de quilòmetres del Sol i tarda 365 dies en fer una òrbita al voltant de l'estrella. També gira sobre si mateixa cada 24 hores. Té atmosfera i camp magnètic, i gran part de la seva superfície està coberta d'aigua líquida. Al seu voltant gira un satèl·lit, la Lluna. Ara bé, la seva característica principal i segurament la més important és que és l'únic planeta conegut fins ara que té vida. Per què ha aparegut la vida a la Terra i no a Venus, a Mart o a la Lluna, per exemple? Doncs perquè la Terra té les condicions perfectes perquè pugui existir la vida. En primer lloc, no està ni molt a prop del Sol ni molt lluny d'ell. Es troba a distància perfecta perquè la temperatura a la seva superfície sigui l'adequada perquè l'aigua pugui ser líquida. Com sabeu, l'aigua és líquida en les condicions de la superfície de la Terra, entre 10 i 100 graus. Per sota de 0 graus l'aigua es congela i per sobre de 100 graus s'evapora. Els biòlegs ens diuen que l'aigua líquida és imprescindible per la vida. La Terra compleix aquesta condició per la seva distància al Sol. Els planetes Mercuri i Venus fan massa calor, i si hi hagués aigua estaria evaporada. I a partir del planeta Mart ja fa molt fred i l'aigua estaria congelada. També té altres característiques importants per la vida. Té una atmosfera amb una capa d'ozó que ens protegeix de la llum més energètica del Sol, la llum ultraviolada, els raigs X i els raigs gamma, que serien perjudicials per la vida. També té un camp magnètic que ens protegeix de les partícules energètiques que procedeixen de l'espai i també del Sol. El propi Sol, de tant en tant, emet flamarades, ejeccions de massa coronal, que si arribessin a la superfície terrestre acabarien amb la vida.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Estrès.
3: L'estrès és una reacció natural del cos davant de situacions percebudes com amenaçadores o desafiants. Pot ser positiu quan ens motiva a aconseguir objectius, però quan és excessiu o prolongat pot tenir efectes negatius sobre la salut física i mental. Per gestionar l'estrès és important practicar tècniques de relaxació, mantenir una dieta equilibrada, fer exercici regularment i assegurar-se un descans adequat. També és útil organitzar-se bé, establir prioritats i buscar suport emocional quan sigui necessari.
1: Salut activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'estrès és un mecanisme també necessari d'activació psicofisiològica per poder fer front als reptes diaris. A diferència de l'ansietat, que potser l'ansietat està més vinculada a una situació molt concreta, no? amb uns factors que generen, no?, ansietat, l'estrès parlaríem de que és aquella situació ja més persistent en el temps i que fins i tot pot ocupar moltes àrees de la nostra vida. Quan això és així, doncs és quan esdevé potencialment perniciós per la nostra salut, en forma moltes vegades d'esgotament i de fatiga. L'important, davant d'una situació prolongada d'estrès, el primer pas és prendre consciència que estem sotmesos a aquesta situació d'estrès. Prendre consciència perquè ho notarem a nivell fisiològic, no? Vull dir, esgotament, fatiga, insomni, una ansietat molt, molt intensa. Què hem de fer llavors? De desplegar diverses estratègies de gestió de l'estrès, com pot ser poder-los gestionar bé, adequadament al nostre temps. És a dir, organitzar-nos la nostra vida amb rutines molt clares que incloguin no només aquestes qüestions més laborals, sinó pautes d'autocura, pauses, procurar-nos espais de relaxació i de desconnexió, connectar-nos amb la vida i amb aquelles coses que ens procuren benestar. Això compensa molt aquestes situacions d'estrès. Tècniques per gestionar també l'estrès, doncs les mateixes probablement que les de l'ansietat. Vull dir que tècniques de meditació, de relaxació, de respiracions conscients i també la pràctica d'exercici físic i o de l'esport. I llavors habilitats com...
6: Jo passo

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels pilars caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga com estan les coses. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres. De moment, doncs sense retencions habituals ni tampoc de generals i força intenses en tota la xarxa viària catalana. En general tenim doncs una situació de força tranquil·litat. Fa tot just uns instants doncs que comptem amb una avaria. Es tracta d'un incendi de vehicle a la AP7 entre Avinyonet del Penedès i la Granada en sentit Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Més enllà d'aquesta incidència, doncs no es detecta cap altre accident ni avaria tampoc, per tant, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però en general amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que sobretot són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest astrarrei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte a ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogó. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
7: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
8: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no, hi hagi una aproximació primer humana davant d'aquestes qüestions, humana, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que reguin un mercat que ja veiem que si ho deixem el seu lliure funcionament és insaciable. No?
7: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la cocapital del Vallès Occidental.
1: Doncs tornem a parlar d'habitatge perquè a Terrassa els veïns de 3 edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador de Canal Terrassa.
9: Façanes de fibrociment esquerdades amb trossos que cauen al terra i sonen així. I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
10: Es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda perquè segons els seus advocats no li veuen viabilitat.
9: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006, però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda han demanat 2 valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
10: Els dos indiquen que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual la garantia de col·locació queda invalidada.
9: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
1: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la Vall d'Algès, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge dos dies a la setmana. Representants de la Vall d'Algès es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
11: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
12: Tocava a vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana.
13: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
14: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura en la que pugui informar els veïns.
11: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres ajuntaments han fet arribar les queixes al Departament de Salut, que els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per tractar la situació que afecta a un servei bàsic.
1: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament ha hagut d'activar aquest dijous una cisterna d'aigua disponible a les 24 hores del dia, després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí a un mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
15: No són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment s'havia d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència, com hem fet, val? Per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
16: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
1: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Quan és 7:15, us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la llei de costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
17: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
18: Hem de demanar què passa ara, què farem ara i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan van venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara, l'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha, hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
17: El consistori també ha mostrat el seu suport a la quarantena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament.
1: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool 2 cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

0: Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Laso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada doncs, va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i com et dic, crec que a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no? En totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot, i la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el pool de gairebé construït a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al Municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están pues bueno, intentando encajar, igual que nosotras. Creo que va a ser un partido muy disputado y que pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado pues es el que se lleve los tres puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los tres puntos.
0: I un darrer apunt en rugby, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Santboiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut però descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho fan encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Sabies que els bonsais, els arbres en miniatura originaris del Japó, poden viure centenars d'anys amb la cura adequada? Aquesta pràctica mil·lenària, que combina art i horticultura, té una curiositat fascinant. Cada bonsai és una obra viva que reflecteix l'harmonia entre l'home i la natura. Els mestres bonsaiistes poden crear arbres que semblen vells i robustos, amb troncs gruixuts i branques torçades, tot mantenint-los en una mida reduïda, sovint de menys de 60 centímetres. Això s'aconsegueix mitjançant tècniques com la poda regular, el control de les arrels i l'ús de testos petits que limiten el creixement sense malmetre la salut de l'arbre. Alguns bonsais, com els del Jardí Botànic de Tòquio, tenen més de 500 anys i han sobreviscut a guerres i desastres naturals gràcies a la dedicació dels seus cuidadors. A més, cada espècie requereix de tècniques específiques i els estils varien. Aquesta paciència i precisió converteixen els bonsais en una metàfora viva del temps i la perseverança, captivant cultures d'arreu del món.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la C25 en sentit Girona per un accident que ja deixa 1 quilòmetre de cua. També sumen un segon accident, també sumem, de fet, un segon accident a l'AP7 a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte a ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no pujaran, no s'apujaran més.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem tot seguit en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
3: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També, pel proper curs, demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
3: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
7: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els tassos al cap els polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents i a llarg termini.
3: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics que en diuen, que ha dit, si més no, la consellera, és realment encertat? Pot millorar l'aprenentatge o és un gir massa nostàlgic, diguem-li així, per a les competències d'aquest segle XXI?
7: De fet, no és cap gir. De fet, a les escoles ja es fa allò bàsic i fan allò que poden, això per començar. perquè els recursos són els que són i per tant allò que com dotem les escoles està com està. Jo sempre dic que els resultats que tenim a PISA són prou satisfactoris atès el volum d'inversió que hi posem, no? És cert que aquestes mesures poden ajudar una mica, però no oblidem que en el cas de la lectura obligatòria, que per cert mai ha deixat d'estar obligatòria, el que passa que el departament no fixava unes concretes, van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De prens lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant en biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el professorat? Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, però entengui'm.
7: Sí, no, la paraula autoritat està de moda i no és més de moda, o sigui, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser, periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys, no? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques de govern. Jo repassava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no?, i les vagues són una mostra, un símptoma, que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no?, de diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, o d'avançar amb un altre horitzó cara als pròxims anys. Pensem que no podem pensar que l'educació es resoldrà en 2-3 anys, és impossible, i no oblidem que els consellers d'educació o conselleres en aquest país dura molt poc en el càrrec, dura menys de 4 anys, per tant no ajuda a planificar a llarg termini. Jo demanaria als partits polítics que el primer acord que prenguin és que no utilitzaran l'escola com a batalla campal per tirar-se els trastos al cap almenys durant 15 anys i almenys en públic. En privat facin el que vulguin, no? Però el debat de l'altre dia, que a mi no em va semblar gaire substancial, la veritat, ja sabem el que deien, no portava gaires pistes de per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
3: I acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
7: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? És una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini, no? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit, i si es procura arribar a acords concrets i es procura que per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix, no tot arreu la situació és la mateixa, i per tant hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
3: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
7: Bon dia a vosaltres, gràcies.
8: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
9: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
11: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Rumi.
9: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
12: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
9: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
3: La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals.

0: en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
1: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i la inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
2: Seu com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada, sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
1: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
0: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
3: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'una alumna de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
4: Que hi havia molts d'alumnes de molts de pobles diferents, i inclús mos va donar la llista dels pobles que tenien este problema. Fins i tot va arribar a dir-mos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta, i d'aquests potser la meitat eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
3: La manca de connexions afecta especialment els estudiants que encara no tenen carnet de conduir i, segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les administracions estudien una solució estable que permeti garantir el retorn dels alumnes després de les classes de tarda.

0: Només falten 10 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Abordem la crònica esportiva explicant-vos que el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: El Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega de Televisió de Girona.
2: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
3: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa.

0: espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
1: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
2: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalència.
3: He jugado toda la vida de 6, de pivote, pero sí que es verdad que en cadete de segundo año me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir y bueno, pues ahora estoy jugando en el Barça de lateral izquierdo, puedo jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar, entonces si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
2: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar dues victòries en dos partits, els blaugranes es troben amb un rival que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Un triomf mantindria els de Javi Rodríguez al capdavant de la classificació. El tècnic destaca el potencial del conjunt murcià.
4: Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Bueno, Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivos que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
2: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el Dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta Diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que a través d'entrevistes a experts i diverses seccions tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
5: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i sobretot en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs pues ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
6: El diccionari TermCat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
1: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1, o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
8: Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
9: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
8: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus, avui, que és el dia de la patrona, Misericòrdia. Tot seguit connectarem en directe amb el santuari que du el seu nom, on arrenca la festa. Volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí que ha endegat, hi ha molts problemes, amb 5 accidents, amb 5 camions implicats en cadascun d'ells. No 5, però un camió en cadascun dels accidents. Comencem parlant, per exemple, de l'AP7 a Avinyonet del Penedès, on ha cremat un camió i encara s'està controlant aquest incendi, i això està provocant doncs, que només hi hagi un carril obert i que s'hagin de fer desviaments o recomanar desviaments en aquesta via. L'altre accident és a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, que hi han topat dos camions, un d'ells ha volcat i per tant la situació és complicada. A Bàscara, a la P7, també hi ha només un carril obert, una topada entre un turisme i dos camions, i en el cas, per exemple, del Guaire, a la A14 hi ha una avaria d'un altre camió que en sentit Alfarràs talla un carril, la Nacional 154, un altre camió articulat ha volcat i està tallada la via i es fan desviaments cap a la Nacional 152 i la D66. Per tant, matí que endega molt complicat, l'àrea metropolitana també en força moviment, sobretot per l'àrea, per els accessos nord, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
8: Problemes també a aquesta hora al transport públic. El trajecte del tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Dies de jerseiet matinal i tarda de bermudes.
4: Així de clar, Helena, molt bon dia. I és que continuarà aquesta situació com toca per les dates a primera hora del dia, però de seguida, 10-11 del matí, aquesta temperatura s'enfilarà i s'acabarà situant les properes tardes, sobretot la d'avui, en valors d'estiu, valors de ple estiu, fins i tot en algun cas. A hores d'ara, doncs, tenim aquest cel que ha tornat a deixar, i de fet, a hores d'ara està deixant una sortida del sol ben maca, núvols completament esfilagarsats, també hi ha algun núvol una mica més gruixut, amb boirina i tot, cap a les comarques de l'Ebre, però tot plegat és una situació de misèria i companyia, podríem dir, no són núvols que hagin de portar pluja. I l'ambient agradable, sobretot més humit i a més rosada a moltes comarques. La tarda de rosada cap ni una, perquè tot quedarà ben eixut, ben rostit i una temperatura elevada. Arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i molts indrets del país de 28 a 32 graus. Ben feble, bona mar, que de fet ha de continuar també el cap de setmana. Cap de setmana simplement amb alguns núvols de mà a les comarques de Tarragona, sobretot al matí, i diumenge un dia una mica més emblanquinat. Tindrem més núvols, però completament esfilagarsats. Ja diem, Helena, de moment no hi ha manera que plogui a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor, i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
10: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
8: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era un pla voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho amplien tot plegat els companys d'ETV.
11: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
12: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
11: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
8: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Creu que les mesures que es puguin prendre a la cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Són mesures més cosmètiques que ara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
8: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts també han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
13: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
14: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
15: Las instituciones están para combatre això, almenys les catalanes. Y demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, s'humi.
13: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
16: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
13: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
8: I avui també és notícia que la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el proper 6 d'octubre. Passen ara mateix 12 minuts de les 8 del matí. Avui, el ple de la Paeria votarà la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab i que Junts ha decidit avalar després de pactar 48 esmenes amb el govern del PSC. Preguntem què implica aquest gir i quin model de ciutat hi ha al darrere. I li preguntem a la portaveu de Junts i candidata a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera. Bon dia, senyora Cervera, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
17: Molt bon dia. Sí, sí, el matí de ple, justament. Bon Junts, dia, moltes gràcies.
8: Deia que Junts va passar de l'abstenció al suport després que el PSC acceptés o hagi acceptat la majoria de les vostres esmenes. Què ha canviat exactament perquè ara sí que avaleu la prohibició del burca i el niqab?
17: A veure, a la comissió ens vam abstenir perquè dèiem que necessitàvem més temps. No era per la referència al burca, que aquesta esmena doncs ja la teníem clara i ja l'havíem pactat amb el Partit dels Socialistes, sinó que era perquè teníem alguns dubtes, sobretot el que feia referència al règim sancionador que s'aplicava doncs a les persones vulnerables. Vull dir, no era el tema del burca la nostra abstenció en aquell moment. I el que ha passat és això, doncs, que des de que es va fer la comissió, on teníem encara algunes reunions pendents amb part de la societat civil i el dia del ple, que és avui, encara teníem temps de poder presentar algunes esmenes. De fet, en vam presentar 5 més, que feien referència sobretot a les persones sense llar. Doncs, llavors vam decidir, evidentment, i vam anunciar que donaríem el sí a aquesta ordenança de civisme. Però insisteixo que el dubte no era en cap cas el burca. Des de Junts per Catalunya estem en contra del burca i que les dones puguin anar amb burca pel carrer. I, de fet, aquesta és una realitat que a la ciutat de Lleida es viu ja des del 2010, perquè recordem que ja l'ordenança del 2010 va voler regular doncs, la prohibició del burca a la ciutat.
8: Expliqui'm, doncs, la raó de fons que explica aquest vot favorable.
17: Doncs la raó de fons és perquè l'ordenança té uns 71 articles, nosaltres vam presentar 52 esmenes, la majoria de les quals doncs, han estat o transaccionades o acceptades, perquè el que havíem fet doncs, era concretar molt més el que fa referència a totes les coses que podrien ser punibles. Jo el que vull recordar de les ordenances és que tenen tres parts, una part que és una exposició de motius, on expliques quin tipus de convivència i quins valors són els que primen a la ciutat, en aquest cas és a la ciutat de Lleida. Hi ha una part expositiva on dius exactament què és el que està ben fet o mal fet, no? Vull dir, des del punt de vista del civisme i la convivència, i després hi ha un règim sancionador. No és el més important el règim sancionador, que l'important és que s'expliqui i expliqui l'ordenança quins són els valors que primen a la ciutat de Lleida. I en el cas del burca, doncs està claríssim, les dones no poden anar amb la cara tapada, en podem parlar també per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat, i la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. Per tant, nosaltres tenim claríssim el tema del burca i en aquest cas també de les ordenances.
8: Acabo, senyora Cervera. Com es garanteix que aquesta mesura no penalitzi precisament les dones que es vol protegir, i encara més, com es garanteix que no generin estigmes?
17: No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles. El fet de no generar estigmes, doncs aquest tipus de persones, aquestes persones doncs han d'entendre que a Lleida no ens agrada que les dones vagin amb la cara tapada, i per tant has de tindre la màxima relació amb elles per fer-los i veure doncs, que el millor per poder s'integrar i per poder viure en convivència, doncs el que han de fer és viure com la majoria de la gent, que ens identifiquem pel carrer i ens podem saludar i ens podem mirar als ulls quan ens parlem.
8: Violant Cervera, moltes gràcies per aquesta atenció avui, bon dia, i evidentment donarem informació del que passi avui al ple de la Paeria. Gràcies i bon dia.
17: Molt bé, moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
18: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
8: La nova planificació elèctrica a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per projectes com el campus de salut del Clínic Girona, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca Quatre Pilans a Lleida. L'horitzó per dur a terme aquest increment progressiu és el 2030 i ens ho explica el Marc Guibas de la Televisió de Girona.
19: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
20: Un dels grans projectes que es desenvoluparan amb aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es facin una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls amb aquesta planificació.
21: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, habitatge.
19: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sostenirà

0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 també amb folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 amb folre. Ha estat en aquesta Diada de la Mercè justament que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, just els que separen les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I avui us parlem també d'una altra festa major, la de la Misericòrdia de Reus. Avui, dia de la patrona, el Santuari de Misericòrdia s'omple de persones que volen gaudir de la celebració des del vessant religiós, però també des del vessant lúdic i festiu. En aquesta festa hi tenim a la Mireia Jansà i a la Paula Garrido de Canal Reus. Bon dia, Paula. Avui tenim per davant, o teniu vosaltres per davant, un dia farcit d'actes festius. Explica'ns.
1: De vegades actuar.
2: Bon dia, companys. Doncs així és, el matí viurà la missa solemne concelebrada, després hi haurà cercavila del seguici festiu i per la tarda tindrem actuació castellera, baixada de diables i final amb el piro musical. Parlem de la jornada d'avui, ho fem primer amb el Magí Brufau, membre de la Junta d'Administració del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
2: Quina és la vostra tasca en el dia d'avui?
3: Nosaltres estem delegats per en aquest moment, senyora alcaldessa, per la Junta, i estem delegats a que això estigui amb unes condicions de neteja, higiene, accés públic per als peregrins, pels devots de la Mare de Déu, i avui més que mai, que és el dia de la seva festa. Aquesta és la nostra feina, molt de, entre cometes, anar per casa, és netejar els llums que estiguin funcionant, que hi hagi suport als capellans que venen a fer els seus serveis religiosos. És una feina una mica de cada...
0: problemes per acabar de completar aquesta connexió amb Reus, que enceta avui la seva festa major en honor a la patrona de la ciutat, que és la Misericòrdia. En tot cas, nosaltres seguim amb música ara. La música de Rosalía, que participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins de la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic. I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per a elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
4: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
5: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
4: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: Molt bon dia a tothom. Divendres 25 de setembre.
4: La teva companyia diària.
3: A les portes del cap de setmana, que això li agrada a molta gent, eh? Això de les festetes. Estan abonats. Un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana.
4: Si te veo me bailan hasta los pies. Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
3: Bon dia, benvinguts.
5: Cada matí.

ens hem llevat bé, hem dormit bé. Allò tota la nit, o t'has aixecat moltes vegades. Home, la gent que està jubilada va cobrar ahir o avui, 25, 24... Estan contents els avis, que diuen, Són els dies dels avis. Van pel carrer, en lloc d'anar així mitja jupits, amb el bastonet o amb el... No, van rectes com, us heu donat compte, no? Amb la butxaca plena. Home, això sempre dona alegria, portar les butxaques plenes de bitlletets. Doncs vinga, som-hi! Avui és la Mare de Déu de la Misericòrdia, divendres 25 de setembre, Sant Fermí, Crescendi, Arcolà, Màxim, Eugeni, Dalmau, Moner i Aurelià. Des de la ràdio, felicitats, si avui celebreu el sant aniversari, qualsevol cosa en especial. Tenim marcats a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porquera, Salt, Sant Esteve d'Envàs i Sils. Refrany del dia, si el ventre no està content, tot el teu cos se'n ressent. Home, quan tens el ventre que tens ganeta, No pot ser això, I la cita del dia, les coses del món són més bones quan més senzilles. Ho va dir José Luis Martín Descalzo. Les coses d'aquest món són més bones com més senzilles. El sol ha sortit a les 7:40 al matí, se'ns retalla les hores solars, s'amaga a les 19:42. També s'agraeix, perquè a la tarda, quan el sol baixa ja s'està bé, al matí fa una mica de fresqueta, però bé, res de l'altre món, Ja que parlem de fresqueta, temperatura 18 graus, cap als 19, 18:07. Avui arribarem als 28-29, està bé. I atenció, perquè la setmana que ve hi haurà un canvi de temps. A partir de diumenge, alguna pluja, no sé si aquí ens tocarà o no, però, bueno, el temps canviarà, baixaran les temperatures, no gaire, però màximes de 29-30, com avui, si fa no fa, potser una mica menys, potser avui arribarem als 32. I a mesura que avanci la setmana, diuen els homes del temps, que a mesura que avanci la setmana, el cap de setmana, primer cap de setmana d'octubre, pluja. Baixar temperatures, més fresqueta. Vinga, va, que es noti que estem a la tardor, perquè de moment no ho notem res, Els que són caçadors de bolets estan patint. Escolta'm, no plou, no hi ha bolets. Avui recordar que aquest 25 de setembre celebra el Dia Mundial del Farmacèutic, Dia Internacional de la Atàxia, Dia Internacional de la Llengua Sonique. Avui també és Sant Cleofàs, I Santa Aurèlia, però Sant Cleofàs. Platón va dir que la conquista pròpia, quan et conquereixes a tu mateix, és la més grande de les victòries. Avui hi ha lluna creixent al 96%. La propera lluna plena serà demà. Lluna plena, I tal dia com avui, el 25 de setembre de l'any 1995, s'emet a Mèxic l'últim capítol de la sèrie de televisió Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños. L'any 1992, als Estats Units, envia la sonda espacial Mars Observer de la NASA per estudiar el planeta Marte. Tres dies abans que entrés a l'òrbita marciana, es va perdre el contacte amb la sonda. L'any 1972, el poble de Noruega refusa en referèndum l'entrada del país a la Comunitat Econòmica Europea. Ho van fer bé perquè després els cafès els haguessin duplicat. Nosaltres, aquí a Espanya, un cafè eren 100 pessetes. Després, amb l'euro, 160, ja et foten 2 euros per un cafè. Ho van fer bé, van tenir una bona idea. No sé si això de la Comunitat Econòmica Europea, perquè sí que han portat molts diners a Europa. No els hem vist. El poble llano, el pueblo llano, que diuen, no ha vist tants calés de milions i de milions i de milions. No sé, algú se'ls ha quedat. I l'any 1962, fortes pluges torrencials provocaven inundacions a les províncies de Barcelona, Castelló i Balears, causant més de 700 morts i greus danys materials. Més coses de l'efemèrides del dia per saber què ha passat. L'any 1962 es proclama oficialment la República Democràtica Popular d'Argèlia, en la que Ferbet Abbas és elegit president del govern provisional. I l'any 1956 entra en funcionament el primer cable telefònic transoceànic, el TATU, entre Estats Units, Canadà i Europa, permetint comunicar Amèrica i Europa a través de 36 línies telefòniques. L'any 1956.
I avui és l'aniversari de Rosalía, cantant espanyola. 34 anys, la Rosalía. Donald Glover, actor, cantant i comediant nord-americà, 43. Hedy Bean, actor i cantant surcoreà, 44. Clea Duval, actriu nord-americana, 49. Catherine Zeta-Jones, actriu britànica, 57, la Catherine. Bridget Wilson, actriu nord-americana, 53. Will Smith, mira, actor músic nord-americà, 58, el Will Smith. Scottie Pippen, jugador de bàsquet nord-americà, 61. Tate Donovan, actor i director nord-americà, 63. A tots ells, moltes, moltes felicitats. Mark Hamill, actor nord-americà, també, 75. I Pedro Almodóvar, també fa anys avui, 77, el Pedro Almodóvar, eh? Felicitats a tots els que avui celebren el compte especial. Hannah Arendt com a far moral i Judith Butler com a convidada. Pensar el present des de Portbou. El col·loqui internacional Walter Benjamin. Tornen els partits de bàsquet a l'Alt Empordà. I Figueres Sant Galana a l'estrena en la primera Copa d'Europa de patinatge artístic. Són temes de portada que avui podeu consultar en Empordà.info. Benvinguts, gràcies per estar amb nosaltres en aquest matí, en aquests moments de ràdio. Vinga, va, som-hi, que comencem!

0: Ràdio Vilafant, en directe amb tu.
1: En directe estem aquí, com sempre, com cada matí, encantat d'estar amb tota la nostra audiència, des del 107.3, amb Sopa de Cabra i aquest L'Empordà des del Palau Sant Jordi, eh?

29è aplec de Manoli Palol Sa Valdòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sa Valdòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sa Valdòria. Organitza els amics de Manol i Palol

societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.

0: Vilafant, en directe amb tu.
1: I ens anem a l'informatiu.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Salutacions, avui és divendres 25 de setembre i estem ja a les portes d'un nou cap de setmana.
4: Repassem els titulars de les notícies més importants. La Mostra del Vi de l'Empordà creix fins als 11 cellers i estrena format conjunt amb el Fòrum Gastronòmic.
3: Els Mossos investiguen el robatori d'un semiremolc carregat de productes tèxtils a Vilamalla.
4: L'Escala dona joc que promou una pràctica esportiva sense estereotips de gènere ni barreres d'edat.
3: La denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà aposta per potenciar l'argudell com a varietat pròpia del territori.
4: I també alerta de l'augment de les temperatures que està avançant la maduració de les olives.
3: Un incendi crema un autobús sense passatgers a la Nacional 2 a Figueres.
4: I el temps, en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local tancarà l'edició d'aquest butlletí amb el patrocini de Llenyes Empordà.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Figueres celebrarà del 2 al 4 d'octubre la 40a Mostra del Vi de l'Empordà, que enguany compartirà espai a la Rambla amb el Fòrum Gastronòmic Ciutat. La mostra passa de 8 a 11 cellers de la 10 a Empordà i estrenarà un bar a vins amb 25 referències. També hi haurà gastronomia, tastos, activitats i música en directe. La inauguració serà divendres 2 d'octubre amb el xef del Mot de l'Empordà, Jaume Subirós, com a pregoner.
3: Els Mossos investiguen el robatori d'un semiremolc carregat de productes tèxtils a Vilamalla. Els fets es van produir la matinada del 21 de setembre en una empresa del polígon industrial de Vilamalla. Segons els afectats, els lladres van accedir al recinte, van forçar el cadenat i, utilitzant una tractora, es van endur un semiremolc carregat de productes tèxtils. L'empresa ha demanat col·laboració a través de les xarxes socials per intentar localitzar-lo. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació.
4: I l'Escala ja ha posat en marxa la segona edició de l'Escala Dona Joc, que continuarà durant el mes d'octubre amb activitats per a diferents edats. Els dies 5 i 6 d'octubre, alumnes de quart de primària provaran diferents disciplines per ajudar a trencar la idea que existeixen d'esports de nens i de nenes. També hi haurà activitats per a dones i majors de 60 anys. El programa culminarà el 16 d'octubre amb la Festa de l'Esport.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La denominació d'origen protegida, Oli de l'Empordà, vol donar més visibilitat a l'argudell, la varietat d'oliva que dona personalitat als olis empordanesos. La iniciativa es va posar de manifest en una jornada celebrada a Vilajuïga amb una cinquantena de participants vinculats al sector. L'argudell és la varietat majoritària de la DOP i els olis emparats per la denominació han de tenir-ne una presència mínima del 51%. I la

0: arribarà al voltant del 20 de novembre.
1: Un autobús sense passatgers es va incendiar i dijous al cinturó de Ronda de Figueres a la Nacional 2. El foc es va declarar poc abans de les 12 del migdia i va afectar principalment el motor i la part posterior del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers que van poder extingir les flames. El conductor va resultar il·lès. L'incident va obligar a tallar inicialment la carretera i posteriorment es va donar pas alternatiu, fet que va provocar retencions entre el Far d'Empordà i Figueres mentre retirava l'autobús.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Moment de tancar aquesta edició del butlletí amb el patrocini de Llenyes Empordà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, molta i molta tranquil·litat, molta placidesa i molta bonança a les properes hores i dies, de fet també a les comarques gironines. Tornem a despertar en fresc, això sí, per exemple a la ciutat de Girona, al voltant dels 12 graus de mínima, també a Banyoles, ja cap als 10 graus a Ripoll, 13-14 graus a Santa Coloma de Farners, Figueres o també la Bisbal d'Empordà, entre d'altres municipis. Però a la tarda tornarà a portar valors de calor entre els 27 i els 32 o 33 graus. On més calor farà serà el Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa i al Gironès. Sempre amb 4 núvols prims esfilagarçant el sol i alguna boirina a l'Empordà, cap de setmana d'alguns núvols més, amb vista el diumenge al matí, no gaire importants. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Aquí la tens, Danceteria, és una bona peça de Madonna, i arribem ja, com aquell que diu, aquí a la sintonia de la ràdio, entre altres, al butlletí informatiu. Ho farem amb John Summit i la xica 305.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà en uns minuts amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi assistiran tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus, amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions a propostes concretes l'abril vinent. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat fa uns minuts a la xarxa quines propostes faran des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys.
1: Sí, t'ha remarcat també que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió del PIB en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. També ha marcat com a prioritat millorar la comprensió lectora de tot l'alumnat. I el PSOE intensifica, volíem dir, les negociacions amb Junts i Esquerra per intentar desencallar el nou decret d'habitatge destinat a evitar desnonaments de persones vulnerables. Segons fonts de Junts, els socialistes estudien les propostes que la formació de Carles Puigdemont ha traslladat al govern espanyol, mentre que el Ministeri d'Habitatge assegura que les converses amb Junts són fluides. Sumar pressiona perquè el decret s'aprovi avui mateix o com a màxim el dimarts i reclama també mesures com la congelació dels lloguers i la regulació dels pisos turístics i de temporada. I un total de 570.500 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar el dimecres al migdia i va acabar ahir a la tarda, a les 3 de la tarda, volíem dir. La xifra representa el 98,4% dels vehicles que havia previst el Servei Català de Trànsit, i ara Trànsit preveu també que uns 270.000 tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit del diumenge. I les quatre colles castelleres de Tarragona han estrenat el nou casc i el protector facial per a la canalla. Els nous elements s'han provat en pilars de quatre a la plaça de les Cols abans de la Diada de la Mercè. El casc s'ha adaptat millor a les mides dels infants i amplia la protecció a les zones frontal i lateral, mentre que el nou protector cobreix també les celles, el nas i els pòmuls. De moment, 12 colles disposen d'un casc de cada talla i la implantació serà gradual. I pel que fa al temps, avui serà el dia més càlid de la setmana, amb temperatures que aniran entre els 30 i 35 graus com a valors més habituals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
5: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
6: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
5: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
6: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
5: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
7: Vint-i-novè aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria.

0: infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai doncs, que ens patrocina Gestoria Fernández. Estrenem amb els companys del divendres, que ja els tenim aquí amb ganes de tertúlia, ja, sobretot en Quico Marín. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Tenies ganes de tornar a la ràdio.
6: Sí, agraït perquè torneu a comptar amb mi per aquesta temporada, per la tertúlia de Ràdio Vilafant. El problema és que aquesta temporada serà una mica més curta que els altres.
5: Sí, aquest any és any d'eleccions municipals i per tant, doncs, acabarem abans. Maria Creuet, bon dia.
7: Bon dia.
5: Ara me mires així, no ho sabies que seria més curt.
6: No, bueno, ells no, a lo millor. No.
7: Que hi havia no. Eleccions municipals, sí que ho sabia. Ah,
5: sí, no, clar, això ja penso que ho sabies. No, però no, bueno, això el senyor director ens ho dirà. S'acabarà la tertúlia abans, no?
7: A la campanya.
8: La tertúlia abans per als que vagin en llista.
5: Ah, continuarem,
7: eh? El que jo entenia...
6: Podràs vindre, Maria.
5: La Maria... Ah, no, sé que et presenti, eh? No ho sabem.
6: I jo us escoltaré, eh?
5: Martí Sanz, bon dia.
9: Bon dia.
5: Podràs venir o no?
9: Jo sí, perquè jo ja... Podria que ja no em presenti més a res més, eh?
5: A l'al·legat de classe.
9: Bueno. També vaig ser-ho. Sí? Soc com un xusquero, he estat de tot.
5: A quin curs?
9: Vaig ser de l'altra classe, la normal, delegat general vaig ser.
5: Ah, vale, jo vaig ser delegada quart d'ESO. La meva
7: jo quan classe. Estudiava en el col·legi que estava no hi havia delegats.
5: No?
7: No. O sigui que...
5: No era democràtic.
9: No. Jo vaig ser delegat i vaig ser la primera vegada que jo anava als claustres de professors com a delegat.
5: Sí. Guai. Clar, ara acaba de començar el curs i segurament estan escollint ja els delegats de classe en molts centres educatius, si és que en tenen de delegats, no sé si tots en tenen.
7: Jo suposo que ara sí.
5: Sí?
7: Però no ho sé.
6: Han de tindre un cap visible, no? Per sí. Que els professors puguin dirigir-se
5: a primer d'ESO, li vaig dir al meu fill, t'hi presentaràs? I em diu, no, que s'ha d'escriure molt.
6: S'ha d'escriure molt?
7: No ho sé. Ara he vist que això me va dir que tornen a posar la lectura obligada.
6: Sí, sí, sí, a batxillerat, això.
9: Aleluia.
7: Aleluia.
6: I dictats, i dictats han dit.
5: Dictats,
6: també.
5: Tornen els dictats.
6: A batxillerat han dit.
5: Bueno, precisament és un dels temes dels que volia abordar, no? Aquesta Bueno, volen fer un debat educatiu? Ostres, ja arriben una mica tard, no? Creieu? Que s'arriben una mica tard a l'hora de plantejar-ho?
7: Diuen que a nivell d'aquest curs, però és que és, si hi ha un debat educatiu ha de ser a llarg termini. Clar. I llavors tant li fa ara com d'aquí dos mesos com fa un mes. El que passa que el debat ha de ser... a veure, entrem en un nou cicle de societat i l'educació tal com està ara no serveix per res.
5: Mira, ahir estàvem sopant amb la meva família i comentava una, bueno, la xicota del meu cosí que són, estan al món educatiu a la secundària, i diu: mira, una companya meva d'anglès m'ha dit que no els hi posarà més deures a casa perquè, clar, perquè ho facin amb la intel·ligència artificial, no hi ha aprenentatge, per tant els hi faig fer tot a l'aula. Sí. Això és una, va en la línia del que tu deies, no, Maria?
7: Sí, sí, bueno, no sé, perquè jo vaig ser l'altre dia a un curs que vam organitzar a la xarxa per la sobirania energètica amb una persona coneixedora dels centres de dades. Uh-huh. I bueno, ens va estar explicant que bueno, primer, que un moment o altre col·lapsarà tot plegat. Segon, que en els centres de dades el 90% és porqueria pura, i que s'ha de mirar a veure fins a quin punt només es guarda el que veritablement, clar, és interessant. Tercera cosa que a mi em va, no sabia, es veu que fa temps que és i que em va impactar, i és que les grans empreses, que són Microsoft, Amazon i Google, tenen conveni i contracte amb el govern dels Estats Units, segons el qual estan obligats a donar la dada que el Ministeri de Defensa o el mateix govern demana.
5: Ah,
7: estiguin on estiguin, Estats Units, Espanya o allà on sigui.
5: Molt bé, els han de facilitar les dades.
7: Exacte. I la tercera cosa és que almenys quasi totes les que en aquests moments funcionen estan instal·lades al costat de plantes nuclears.
5: Per l'energia, no?
7: Per la continuïtat de l'energia. I clar, les plantes estan al costat de rius, llavors poc o molt tenen aigua. I una altra cosa encara va dir, que els ferros, ell deia, o sigui els espais on es guarda tot això, es veu que es malmeten molt ràpid, ell deia es cremen, i que la indústria que ara hi ha, almenys no actua suficientment ràpid per rellevar el que s'ha fet malbé per nous. I que, no sé, és tot bastant.
5: José de las Heras, bon dia. Hi ha hagut un canvi de cadires aquí.
10: Bon dia.
5: En Martí s'ha posat més a la dreta. Bueno. A la meva dreta.
10: Bueno. Sí, sí, és que amb l'edat en Martí va més cap a la dreta.
6: Ha vingut cap a la meva esquerra, digues, Martí.
5: Has vingut cap a l'esquerra d'en Quico.
9: Si voleu, el que vulgueu. Jo no vinc aquí a discutir amb ningú.
10: Els extrems es toquen.
5: Sí, això sí, sempre passa.
9: Sí,
5: bueno, però en temes educatius sí que està clar.
6: Però
5: que...
6: Però això què deia la teva...
5: Bueno, sí,
6: això de la IA, la IA pot ajudar, el que passa és que no podem fer un mal ús de la IA.
5: Exacte.
6: M'entens? O sigui, la IA és
9: perfecta. Això serà un problema de nassos, això.
10: No, sí, sí. Jo no estic d'acord.
5: Tu creus que serà avantatjós?
10: És avantatjós actualment.
9: Bueno.
6: Però
10: jo, jo he calculat que estalvio entre 60 i 80 hores anuals amb l'ús de la IA en la meva feina.
5: Jo ets a fer una cosa...
7: Però, a més diuen que no sempre diu la veritat, no. Que diu que et vol fer
6: però,
7: feliç.
6: Que no pots abusar, perquè deia allò dels deures, que si posa deures, la mestra posa deures als alumnes i els fan a casa, els fan amb la IA...
10: Però, és a dir...
7: Clar, és el
6: que diu la professora.
10: No, perdoneu una cosa, és a dir...
5: Hi ha una ètica, no?
10: No, amb independència de l'ètica. És a dir, hi ha un tema de... és a dir, el que no podem, jo el que crec que no hauríem de fer és posar en mans de les persones, no? Una eina sense fer-la servir. És a dir, tu posaries una serra mecànica a benzina amb 300 watts de potència en mans d'algú que no té ni força per poder-la fer servir?
7: No.
10: Segurament no, no?
7: Bueno, pues
10: li donaríem pues, un curs, unes eines i un de més per poder-la fer servir. Pues és el mateix, tenim una motoserra
7: que s'ha donat a tothom.
10: Que va molt millor que la destral per tallar arbres, no? Va molt millor que la destral, però s'ha de fer servir amb coneixement. Si jo us explico, per exemple, que per fer coses que jo faig per la meva feina, el prompt, no?, que es diu, és allò que tu poses la instrucció, faig prompts de 2 folis i de 3 folis,
6: Sí, perquè te surti bé la cosa, clar. Clar.
10: Perquè, primer, perquè estalvio, segurament estalviaré temps, li ajudaré a pensar perquè la cerca que busca ja estigui ben cercada, uh-huh. I a més, evito que em menteixi.
5: Clar.
10: Evito, no que em menteixi.
5: Com més acurat
6: està el prompt...
10: Que sigui errònia la resposta,
6: clar,
10: no?
6: Claro,
10: llavors, clar, és a dir, jo, per exemple, és a dir, estic ara portant una de les empreses amb les quals col·laboro, acabem de definir i fer una APP perquè els comercials, no?, puguin anar, puguin accedir a la base de dades de la pròpia empresa i de més, i puguin accedir, tinguin elements d'ús per la seva visita comercial sense necessitat de que ningú els hi faci un informe especial, hagin d'estar reclamant a ningú, agafant el mòbil, li pregunten a la pròpia IA què hem creat dintre de la pròpia empresa, i aquesta IA busca, no pot mentir, perquè només pot buscar dintre de les dades. Mm. Digue'm quants hem venut d'això i quants no sé què, a quin preu i en l'últim historial. I en menys de 10 segons, de 10 segons, tenen una eina perfecta.
6: El que feia abans un access, no?
7: Però bueno, com tot, hi ha la mesura, no? Mm. Quan dones l'eina aquí, l'obres a tothom i tothom la fa servir per collonades, perdoneu l'expressió.
5: Com per exemple, agafar una foto meva i convertir-me en un personatge d'anime, no? Això és una
10: exacte.
5: Collonada.
7: Sí. Doncs... això és el que deia aquell entès, deia que el 90% de el que està guardat en una IA és porqueria pura.
5: Sí, que no té cap importància.
6: Però fas una foto i això, és una cosa artística que tu vols fer, no passa res.
10: No, però,
6: el que
10: però,
6: no pots fer és un mal ús d'aquesta.
5: No, perquè em fa gràcia, però és una tonteria supina.
10: Jo no estic d'acord que
7: el 90%...
10: No, és a dir, serà tot l'entès que vulguis, però ho discrepo enormement. És tonteria? Per ell?
5: Clar.
10: Per ell? És a dir, per ell, és a dir, el tema és, se torno a dir, el tema és un tema de i torno a posar el tema de la serra mecànica, no? És una eina i per tant, és a dir, en l'àmbit escolar, per mi s'hauria d'ensenyar com treballar amb aquesta eina. En l'àmbit nosaltres mateixos, no, que tothom diu, que guai això de la IA i tal, la gent s'estan fent dietes i vaig ho creu. S'està fent dietes a través de la IA. Ojo. Que hi ha una cosa que és brutal, és a dir, és absolutament brutal. Jo, per exemple, hi ha vegades que em donen o he de llegir llibres que no tinc temps material per poder-los llegir i els veig, sé que estan en PDF por ahí guardats en algun lloc, me'l busca, me'l trobo i em fa un resum.
5: Jo, per exemple,
6: i no pot fallar, no? Perquè fa un resum de lo que
10: no, perquè que ja jo li, no, perquè jo li he dit on ha de buscar.
6: Clar.
10: Aquest és el tema.
6: Va buscar clar. El PDF.
10: Però
6: buscar...
10: ell busca, i és que amb les primeres 10 cerques... Per exemple, és a dir, si tu li demanes, vull fer un viatge, no? O vull anar de restaurant. Mm. I tu li dius, dime 10 restaurantes de no sé què, no sé quantos, te'l buscarà. Clar. I buscarà el primer que trobi. Però si tu li dius, busca'm 10 restaurants de cuina mediterrània, que tinguin... que tinguin ressenyes...
6: Això és el pront.
10: Ressenyes verificades, no? Que a més estiguin oberts d'aquest horari, no? I que tinguin, perquè això també existeix, i que normalment d'una a dues tingui una baixa afluència.
6: I que estigui a 6 quilòmetres de la meva...
10: De la meva ubicació.
6: Llavors,
10: tu, en aquest moment, acabes de restringir un munt de coses. Un munt de coses. Clar, dius, s'equivoca. Bueno, hi ha una cosa que és veritat, és que està preparada per contestar-te. Això una. Uh-huh. Dos, sempre contesta.
5: Sempre contesta.
10: Sempre sí. Contesta. I després, a vegades, el que se'n diu que al·lucina.
5: Però a vegades et contesta i et diu
6: al·lucina
5: això
6: ella,
5: jo no t'ho puc contestar.
10: No, al·lucina.
5: Però a vegades et diu això jo no t'ho puc contestar o sí. Això jo no t'ho puc fer.
10: Sí.
5: Perquè té unes limitacions,
7: jo
5: no?
7: Jo no puc opinar perquè no hi entra
5: ni una
7: vegada.
5: No l'has utilitzat mai.
9: No, a veure. Sí, l'intel·ligència artificial és una cosa nova i té la dimensió que té. Però parlàvem d'educació.
5: Uh-huh.
9: Jo crec que s'ha de fer una reflexió profunda del que estem fent amb educació. Perquè l'educació no és només portar els nens en una aula i que al cap de 3 hores te'ls tornin cap a casa o els hi donin
5: 3 dinar. Hores no,
9: això es fa i ja està, però les escoles han d'ensenyar a pensar. Han d'ensenyar a pensar, perquè si no prendrem, ja n'estem prenent mal. No pot ser que resulti que la gent no sap llegir gaire bé.
7: No, gaire bé, que no sap llegir.
10: No, menteixo. Sí que saben llegir, però no saben el que llegeixen. No saben interpretar el que llegeixen.
7: Això no és saber llegir.
10: Sí,
5: se'n diu comprensió lectora. No,
10: se'n diu analfabeto funcional. Això se'n diu analfabeto funcional.
5: Però llavors com pot ser, si tenim un sistema educatiu universal, podríem dir, no? Que tothom té accés a l'educació, no? No com fa uns quants anys, com pot ser que hi hagi analfabetisme funcional, com diu en José?
10: Perquè, però, no, però aquí estic d'acord amb... Per mi hi ha una cosa molt important, i sempre intentem posar la responsabilitat sobre els nostres dirigents, però la responsabilitat és absolutament de cada un dels individus d'aquest país. Mm. Vale? Primer, entre altres coses, perquè som els que deleguem la nostra feina en els polítics, els polítics són els que la porten, no? I després som els primers que reaccionem d'una manera o una altra en funció de lo que ells ens estimulen o deixen de dir. Per tant, aquest enfrontament que veiem al Congrés de tu eres más feo, más bonito, más no sé què, tu roba más, roba menos, això ho veiem, ho veus en el gimnàs, ho veus a la cua del pollastre, a la cua de la verdura, i ho veus en el gimnàs, i ho veus a la cua del cinema. Per tant, és a dir, els polítics són un reflex de la nostra societat.
7: Són la punta de l'iceberg de la societat.
10: A partir d'aquí hi ha un tema que per mi és molt clar, i és que hi ha tres pactes que són fonamentals en l'àmbit polític. Una és l'educació, una altra és la vivenda, i la tercera són el tema d'infraestructures. Llavors, aquestes tres...
5: I tot trontoll, aquestes...
10: No és que trontoll, és que no hi ha pacte.
9: Estan desfetes.
7: La vivenda, per la vivenda...
9: Portem moltes generacions, ja.
7: Hi ha l'alcalde de Nova York i la que serà l'alcaldessa de Berlín, l'objectiu era la vivenda, o sigui que d'això. I en quant al que has dit dels tres pactes, m'ha recordat en Pasqual Maragall, que deia que feien falta tres coses importants, ja ho he dit alguna vegada. La primera era educació, la segona era educació, i la tercera era educació. Mm. Perquè si hi ha educació, les altres coses ja cauen pel seu propi pes.
5: Però potser hi ha un interès, no? Que no, que hi hagi més aquest analfabetisme funcional per poder...
9: No.
5: Per-nos anar cap allà on vulguin, no? O és que
6: s'ha canviat 7 o 8 vegades, no? La llei d'educació.
10: Sí, sí, sí.
6: Cada vegada que ha sortit un...
7: Jo
6: crec que eren 7.
7: Jo quan estudiava...
10: La meva neboda va ser fruit de 4 reformes.
6: 4 plans.
7: Des de primer a 6 era batxillerat.
6: Com a llei d'educació, em sembla que s'han canviat 7 vegades.
10: Mira, no sé quantes, sí, la meva neboda des de primer de GB, no? Que encara feia GB, fins a acabar dret, no? Va fer 4 plans educatius.
7: Jo el meu batxillerat de preparatori, o com es digués, fins a 6è de batxillerat, vaig 60, 50, 60, sembla que vaig tenir 4 planes educatius.
6: I això quantes generacions són perdudes en el temps, en l'àmbit?
9: Aquí,
6: moltes generacions, clar.
9: El que estem dient és cert, però aquí tenim un problema, a Espanya tenim un problema que no l'acabem de valorar, i és molt greu. La incapacitat que hi ha dels dos grans partits de tenir espais on puguis, ho hem determinat, malgrat les diferències, consensuar alguna cosa o treballar-la o intentar resoldre-la positivament.
5: Com deia en Josep Alairac aquí, sentit d'estat, no?
9: Sentit d'estat.
7: Això passa a l'estat i passa als ajuntaments i passa a la Generalitat i passa a tot arreu.
9: Clar,
7: és el que deia el José.
9: És
10: el reflex de la societat.
7: Jo soc més boig.
10: Jo, i quan d'estat, després jo.
5: Sí, aquest individualisme i aquest egoisme, no?
9: Plans d'educació, lleis d'educació. Quines batalles no hi ha cada vegada que es vol fer una llei d'educació en aquest país? És increïble. L'esquerra, els progressistes, van per una línia i els altres van per l'altra, però totalment diferent. I no hi ha maneres de posar-se d'acord.
10: Sí, però
7: això és fatal per un país.
9: Això és fatal.
10: Sí, el que passa és que hi ha un tema per mi molt clar i ens hem de treure la careta tots ja d'una vegada. És a dir, l'esquerra que tenim és una esquerra prepotent que pensa que té la veritat i és l'única veritat i és universal.
7: Hi ha esquerra?
10: I la
5: dreta, bona pregunta, Maria.
10: I la dreta, no?, pensa sempre que l'esquerra usurpa el poder que realment li és legítim.
7: Sí, vale? I així anem.
10: Llavors, clar, mentre uns van donant lliçons des de Suatalaya, no?, que són els d'esquerra, els altres van dient: sois unos usurpadores, nos habéis quitado el poder, te lo voy a quitar como sea.
5: I
10: què passa al final?
6: I és tot o no.
10: No, i què passa al final?
6: Tot o no.
10: I què passa al final?
7: La gent es desanima. No,
10: els extrems triomfen.
7: Sí.
10: Els extrems triomfes.
5: Ho estem veient.
10: Els extrems triomfes i triomfaran. I sabeu què? Benvinguts siguin.
6: Per fer el canvi, no? Per moure, com
5: perquè
6: dicen,
5: per fer-nos el avispero,
6: mueven el avispero.
10: Benvinguts siguin.
6: I pam.
10: Benvinguts siguin.
6: Passarà,
10: primer,
6: la història
10: perquè,
6: és així.
10: Perquè, una, És a dir, la seva capacitat de fer coses és relativament petita, perquè els grans canvis que volen fer tots són a través de la Constitució, i per tant necessiten unes majories molt àmplies per poder fer qualsevol canvi constitucional, punt número 1. Dos, el tema legislatiu de determinades coses, hi haurà moltes coses que seran anticonstitucionals, és a dir, aniran en contra de la Constitució, per tant, el Tribunal Constitucional acabarà...
6: Un tram.
7: Tombant.
10: Acabarà, com passa amb Trump, no? I... jo l'únic que espero, no, és que aquests dos grans partits que tu dius que no, que són partits però no són tan grans, no, ja no són,
9: no són tan grans, són, ja... són aquests dos partits són tot l'estat.
10: No, no, no, no t'equivoquis.
9: Mare de Déu, mare de Déu.
5: Jo crec que ara ha canviat, no, una mica.
10: S'ha polaritzat,
5: ja,
10: no, no, i ho veiem a Alemanya.
9: No, ho veus a Alemanya, però aquí no, eh?
10: Això és com un atacador,
9: bueno,
10: això és com un atacador. No, seguiu des d'aquesta atalaya, bueno, que visualitzar les coses des de...
9: No, si jo no sé.
10: Què passa, res?
9: Jo no sé aquesta atalaya de cap manera. Jo sóc una rara avis en el Senat. En un Senat que està totalment enfrontat, jo, portaveu de pesca, aconsegueixo la unanimitat amb els altres partits el 90% de les vegades. Jo, que sóc un de tropa, no dic cap...
6: Aquest és l'excepció.
9: Cap càrrec important, però què faig? Parlo molt amb el portaveu del Partit Popular, parlo amb els portaveus i nois, aquí hi ha això.
5: És que jo em pensava que la política era això, no? Intentar buscar acords.
9: Què els sembla?
5: Per millorar la ciutadania.
9: Ells et diuen la seva. El del PP em diu, no, això no... Però escolta, això que em proposes no és bo pel sector, no? I al final diu, oye, pues tener razón, vamos a tirar adelante, ja està. Jo he proposat fer una gran moció de pesca, perquè a pesca també vindrà tiempos,
5: sí,
9: complicados, això està clar, una gran moció de pesca que es voti per unanimitat, perquè això dona una força i una tranquil·litat en el sector increïble. Jo em penso, m'han tret de portaveu de pesca, penso, m'han tret per això.
10: Per haver arribat a la unanimitat.
9: Això sí,
6: per intentar-ho.
9: La patada de fer arriba, m'han fet vicepresident d'una comissió, que a mi em porta tres pitos, però ja quan es ve, oye, podemos conseguir esto... Jo ja crec que moltes alegries no es veien en allà, saps?
6: Bueno, però l'estat tot en la roba en José, no? Si veiem que tu podies treure tot endavant i els propis teus te treuen...
9: I pot ser un ministre que és un tio estupendo, igual no en sap res, pobre home, però... Bueno, al mig hi ha molta gent, tu.
10: És que m'estàs donant la raó, no tu personalment, sinó...
6: Els actes
10: dels partits, precisament... ¿Cómo podemos celebrar que... Es decir, hem de celebrar que hi hagi una unanimitat en un pacte i tal, i que tots dos han cedit... Joder, això... És com tenir la rubeola, saps? La varola, saps?
9: Però amb un estat normal... Que jo... ja veig que no...
5: No som un estat normal.
7: Hi ha algun estat normal a Simón?
9: Bueno.
5: I què vol dir normal?
6: Algú sí que n'hi ha, algú sí que n'hi ha.
9: Però a Alemanya...
10: Què és normal?
7: Això, que pensin que els grups diversos pensin en un objectiu per la ciutadania i no per l'interès del partit.
9: Pensa. I això no, això hi és. Faixos, altres coses com es gestioni, però això hi és. Però jo penso en Portugal. Portugal, el govern va tenir un problema en no sé què, i l'oposició li va dir,
5: vinga, va, remenguem-se tots.
9: Després ja es tornarem a brellar, però aquí ens posem al teu costat. Això aquí en aquests moments és impossible. En l'últim cas, Ceuta és un problema d'estat, però d'estat, estat.
7: I
9: mira com ho porten. Intentar fer servir Ceuta per enderrocar d'una punyetera vegada el govern. Clar, això és fatal. Això és fatal.
5: Perquè només es miren els interessos del partit i aquí veiem...
10: El problema és que no són ni tan sols els interessos del partit.
6: És un rèdit.
5: No?
10: No, és a dir, perdoneu, és a dir, jo això sóc extremadament crític. Es miren només... als interessos de les persones que jo puc col·locar és a dir, el poder, al final el poder l'únic que, el que te permet és col·locar els teus allà on tu vulguis.
7: Bueno, però això són interessos de partit.
10: No són de partit, són de persones.
5: Bueno, sí.
10: Són de les persones.
5: Són interessos particulars dins del partit.
10: Particulars de les persones.
6: No, però això no pot ser.
10: Pot ser perquè passa. És a dir, és possible perquè està passant. Llavors aquí és per mi on està, és a dir, un diputat més o menys són calés,
5: sí.
10: I són menys assessors, menys no sé què, menys no sé quantos, tota una sèrie, i menys diners de cares al partit, per les properes campanyes.
6: Això és el rèdit que pot treure el partit en aquesta situació, no? Valores i dius quin rèdit puc treure, si puc treure més o menys.
7: Per això es presenten llistes amb persones que no, als ajuntaments es presenten, hi ha partits que no tenen moguda en aquell municipi, presenten una llista amb gent de,
6: d'altres
7: pobles, només per aconseguir aquest tant per vot. El fumut és quan surt algun que és de
10: Extremadura, de Viladecanyes, no?
5: I ha d'anar-hi,
7: o ha de renunciar, però esclar, llavors és el següent que potser és de...
5: Però clar, tornant als temes educatius, i si anem en concret doncs aquí a Catalunya, que també bueno, no sé, hem començat el curs, he anat a totes les reunions d'inici de curs que m'han tocat com a mare, no sé si vosaltres us ha tocat, però
6: us
5: he posat com a joves, home.
10: No, joves sí, però ja no ens toca.
5: No ens toca. No, però allò que t'expliquen, doncs mira, aquest any no hi haurà sortides, perquè ni colònies, perquè...
6: Bueno, això ja és una altra història.
5: Com a mesura
7: de pressió... Però bueno, mira, això no és el que em preocupa tant a mi, Sí que és un espai que trenca l'aula i que permet un altre tipus
5: d'aprenentatge.
7: Però jo crec que el greu no és això, el greu és l'altre.
10: El greu és el
5: bueno,
10: greu
5: per
10: és
5: això que s'hagi arribat fins
10: el
5: a aquest
10: greu és
5: extrem.
10: General.
5: No, però que s'hagi arribat fins a aquest extrem de que els mestres hagin decidit doncs,
10: però
5: negar aquest tipus
10: Que no t'enganyis, que no, és per intentar res. És a dir, si el que menys està dintre del debat aquí és el nen. Si menys, jo no he sentit parlar de nens en el debat educatiu, no he sentit.
6: Home, sí,
10: has
6: sentit parlar de ràtios. Les ràtios involucren
10: els nens. No, però les ràtios pensant en que tenen masses alumnes a classe i no es poden...
7: Això també repercuteix.
10: No he sentit en cap... No he sentit en cap entrevista parlar del nen o de nena. I de lo bo que és pel nen i per la nena. Perquè si pensessin en lo bo de la nena, anirien de colònies. Perquè només pensen que ells han de passar una nit fora de casa i a més no està remunerada. Perdoneu.
6: Ara sí,
10: i diguem les coses com Déu mana. És a dir, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Perquè el debat no està en el nen. Ni en la nena, ni en el seu futur, ni de més. I et trobes coses, ara parlava amb uns amics, ara just he sortit de spinning i m'he fet un cafè amb ells. La seva filla ha fet enginyeria civil i han entrat dos enginyers civils com a becaris a una gran constructora. La nena, no? Això l'any passat, la nena avui en dia ja té un càrrec dintre de la superestructura de FCC, i aquesta noia, què ha fet? Pues no treballava 8 hores, treballava algunes més, i feia mèrits, i estaven allà, i sortia tal, i les seves obres sortien bé, i ben posades, i no sé quantos i tal. On està ella? En un càrrec. On està l'altra? Ja no té ja no és becària. Una l'han contratat i l'altra...
6: Bueno, llavors, però millor l'empresa ha fet aquesta jugada de posar dues persones.
10: No, han posat, posen tants becaris com necessiten. O sigui, igual hi havia 15 de becaris. Què passa? Que hem perdut una cosa que per mi és molt important, el mèrit. I el mèrit? El mèrit? Deixeu-nos d'història. Es diu producció i productivitat. És mateixes hores, mateixa producció. I això es diu productivitat. I quan això... Ho tenim fora del i entre ells els mestres, sí. Perquè la seva productivitat es diu PISA.
6: Segurament els que estem
10: aquí, la seva
6: productivitat, els que estem aquí hem treballat més hores de les que ens
10: jo, no, però jo però no parlo de tu, però jo ja no parlo de tu.
6: I ho enteníem així com una cosa, el que passa és que ara els temps canvien.
10: Però jo no,
5: Kiko, però no tot és la productivitat també, no. És el saber fer que aquelles coses
10: Kiko, són viure, bé. No, productivitat és mateixes hores més producció. Per tant, és a dir, el problema és que ni en les 8 o en les 6 o 5 que treballen els mestres, la seva producció és molt menor de la que toca. I ho tenim en un informe hiperobjectiu que es diu PISA.
7: Hi ha, una altra cosa, i és veritat, perquè jo tinc una amiga que és mestra, que és professora d'institut, que la diversificació cultural i de nivell que hi ha a la classe, si no hi ha un reforç, és molt difícil tirar.
10: Totalment d'acord. Totalment d'acord.
7: I aquí també hi ha una queixa d'ells.
10: No, absolut, és a dir, sens dubte, estic d'acord. Vamos, és a dir,
7: si ell està
10: em poso de genolls i ho certifico. Alhora, vale, molt bé, això passa. Però i la resta, que no tenen aquesta diversitat o que no tenen tanta diversitat, on està la seva producció? És a dir, si els mestres com jo, o com en Kiko, o com altres, es juguessin al seu lloc de treball cada dia en funció dels seus resultats...
7: Bueno, aquest és un problema del funcionariat.
5: En general.
7: Aquest és un problema del funcionariat en general.
10: M'entens? Llavors, clar, és a dir, Clar, a mi, si jo no dono el 100% de mi, o a vegades més de mi, els meus clients em diuen, José, fins ara ho has fet molt bé i ens has ajudat molt, però ja creiem que no ens ajudes. Adiós, chao, chao, pescao, que això està de moda ara, dir chao, chao, pescao, està molt de moda.
6: Molt de moda.
10: No? Molt de moda. Llavors, i m'ho he de menjar amb patates.
7: Ja, però, per exemple, hi ha un problema...
10: Jo els faria tots autònoms, ja veuràs.
5: Autònoms,
10: jo faria a tots els mestres autònoms.
6: No, jo penso que està bé.
7: Hi ha un problema a nivell general, que és el fet, ja us ho vaig explicar, que em va dir un estudiant, que molta gent el que busca és una feina que només li dongui diners per poder escapar de la feina. Llavors vol dir que mentre treballes tu no tens un interès, una vocació, un carinyo, un no sé què per aquella feina. Vull dir que compleixes el mínim. I això es veu en com moltes vegades en compte tenen en segons quins llocs, no? Amb quina mandra, amb quina desgana, que al final dius, vagi vostè...
10: Què t'ha passat?
5: A fregir espàrrecs?
7: Però, esclar, això s'està donant perquè hi ha una societat que ha venut que el millor és precisament això, és treballar el mínim que et doni el suficient diners per escapar-te de la feina amb un low cost a no sé on.
10: Però a mi em sembla molt bé això, és a dir, no estic
7: però
10: en contra,
7: el temps
10: però el temps que
7: bé.
10: Tu recerquis l'excel·lència.
7: Ja, però bueno, si tu al final has agafat una feina que t'importa un pito, però bueno, a veure, jo ara posaré el meu exemple personal. Jo vaig haver de deixar en el moment donat la meva feina de ceràmica autònoma, que el torno a fer, per buscar-me la feina, i vaig acabar amb un ajuntament, però en aquest ajuntament jo m'hi vaig implicar i vaig trobar moltes... vaig aprendre moltíssim i vaig aportar moltes coses i m'ho vaig passar molt bé. I el que em va... però bueno, i tinc companys que a mi se n'enreien de mi, perquè em deien que jo sempre tenia la taula buida i que llavors per això sempre em queien coses, i que en canvi ells el que feien és canviar les carpetes d'una banda a l'altra. Jo pensava, 7 hores canviant carpetes d'una banda a l'altra, per l'amor de Déu, quin desgràcia.
10: Mira, és a dir,
7: això passa.
10: Per un client ens ha costat, tenint-ho tot al dia, ens ha costat 8 mesos tenir una llicència d'obres. 8 mesos.
5: Uau.
7: Bueno,
10: però sí. A 3.000 euros de lloguer per mes abans d'obrir. 8 mesos sense poder fer obres. 8 per 3 són 24. I 5 i 3 mesos més d'obra, calculeu.
6: Però això és per la burocràcia administrativa, vols dir? O per...
10: Per la desídia.
6: Per la desídia, clar.
10: Per la desídia.
7: Bueno, després us explicaré.
6: Eh? Sí, per la desídia. Pot passar, sí, sí.
7: Bueno, mira. Toca fer una pausa, em sembla.
6: Jo deia una cosa. El que proposa l'Illa per mi em sembla bé, ¿vale? Però el que deia la Maria... Té que ser llarg en el temps, això, i que no sigui una patada pa delante, perquè si no la liarem.
7: Si no, seguim igual.
6: Seguim igual.
5: Estaria bé que arribessin a un acord els mestres
6: hi hagi un pacte d'educació. S'ha de fer,
11: aquí ara no vull dir res per no aixecar la llebre, però bueno, aquí ja...
5: Bueno, també hi ha uns interessos...
10: Ara ens ho expliques a la pausa.
5: Sí.
6: No ho aconseguirà, no?
11: A la pausa us ho explico.
5: Vale, ara la pausa ens ho explica, em sap greu pels oients, perquè no ho sentiran, però nosaltres fem una petita pausa. Deixeu-me que saludi, que m'estan escoltant des del País Basc, sense saber català, però ens escolten. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
12: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant. Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada, el magazín de comarques de Girona.
13: Saps aquell lloc on sempre tornes?
14: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
13: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
15: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
16: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Doria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldoria. Botifarra al caliu i pa amb tomata. No socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldoria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldoria. No hi faltis.
17: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
18: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
19: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, que ens escolten sense entendre el català, que això està molt bé. Jo tinc aquesta amiga meva que m'està dient que m'està escoltant, i mira, una manera d'aprendre català aquí, escoltant la ràdio.
9: I aquest dia em va ensenyar es demanava una cervesa amb esquera.
5: Ah, sí? Com?
9: Ja no me'n recordo.
5: Ja no te'n recordes?
9: Això ho vaig fer repetir 3 o 4 vegades.
10: Apuntat en un paper, sí, bueno, en el mòbil.
9: M'ho apuntaré.
5: El teu nivell de retenció de continguts d'aprenentatge...
7: Bueno, a partir d'una edat, les noves
5: noves
7: noms i les noves retencions costen més que no pas deixar-ho dir.
10: A mi
7: no
10: costa ja, també.
7: Sí, o sigui, jo que vaig a classe d'anglès per no perdre l'anglès que tinc, me n'adono que jo tinc molta facilitat per parlar fent servir el que jo ja sabia.
5: Clar.
7: Però quan em diuen noves, el que em costa de retenir-ho és repetir, perquè si no, no em queda.
5: Normal. Doncs mira, aquesta amiga meva, doncs, ella tampoc sap molt d'euskera, sap algunes coses, però mira, així aprèn català també, que quan més millor, no?
7: Mare, del castellà al català tampoc, no. Tots són llengües llatines.
9: Jo que ja soc gran, però si encara tingués l'oportunitat...
5: Home, l'oportunitat la tens.
9: M'agradaria aprendre euskera.
5: Sí?
9: Més que res, perquè vull fer una penya de l'Atlètic de Bilbao i el dia que anem allà m'agradaria fer una salutació amb euskera, que quedaria molt...
10: Bueno, fas com el rei.
5: Jo sé dir bona tarda, egunon, no?
7: Llavors, amb això moltes vegades ja n'hi ha prou.
5: Sí, exacte. Amb una paraula és com quan ve algú aquí a Catalunya i diu bon dia, benvinguts, i ja estem tots contents.
9: Ahir en papers vaig veure el discurs que vaig fer quan vaig ser president del Senat, allò per... No por méritos, por años, I la salutació era en basc,
5: en
9: gallec, en català, i això, i egunon.
5: Veus, egunon. Aquesta ja la sabem.
10: Sí, a mi em va passar una vegada que vaig entrar en una botiga d'animals, no?, i vaig preguntar, digues, cara, esta cacatua? I em van dir, no hablo vasco.
5: L'acudit d'en José és el seu moment, ja sabeu que els divendres solen passar aquestes coses. Estàvem parlant d'educació a la primera part i ostres, jo crec que hem de parlar d'habitatge també, perquè és una altra pota que coixeja. No sé si jo he vist a xarxes socials aquest desallotjament d'aquesta senyora de 83 anys,
10: 87,
5: jo sé, no sé, molt gran, que porta 20 anys o tota la seva vida,
10: 60 anys en aquell pis,
5: tota la seva vida en aquest pis, i que la fan fora perquè els propietaris l'han venut a un fons voltor.
10: No.
5: Això és el que jo tenia entès.
10: Fons voltor, no, a un fons d'inversió.
5: Fons d'inversió.
7: Sí. Que moltes vegades són també fons voltors.
10: Però, no, perdoneu. No. Per mi,
5: aclareix-ho.
10: Què és un fons voltor i què és un fons d'inversió? Són dues coses. O sigui, poden coincidir.
7: Sí, vale? Per això et dic que moltes vegades són igual.
10: No, moltes, és dir que són la majoria, i aquí és on discrepo. Vale? Un fons voltor és aquell que en el seu moment, i com indica el voltor, va comprar edificis o vivendes, no que siguin vivendes, oficines o el que sigui, a preus durant la crisi immobiliària. Estem parlant de 2008, 2009.
7: Sí, el que fan els voltors,
10: el carronyista. 2008, 2009, 2010, van comprar perquè estaven en promoció i encara no estaven acabats, perquè per les raons que siguin, no? Llavors van comprar. Llavors això no vol dir que tots siguin fons voltor, és a dir aquí de la premsa, és a dir,
5: és que a la premsa ens agraden aquestes coses.
10: Sí, clar, però bueno, és a dir, el que us agrada molt a la premsa darrerament, almenys la que, és a dir, televisió o tal, és treure les coses de context. Vale? Treure les coses bastant de context. I llavors, clar, la notícia és una altra quan la poses en context que quan no ho és.
5: Vale? Vinga, va, contextualitzem.
7: Bueno, però el fons d'inversió...
10: Dit això, una altra cosa, per mi hi ha una altra cosa. Per què hi ha dolent en tenir en ser un fons d'inversió?
7: No, però un fons d'inversió, sigui el que sigui, un fons d'inversió, un voltor o un privat, hauria de tenir un moment donat un mínim
5: d'humanitat.
7: D'humanitat en segons quines circumstàncies.
10: Sí.
7: Ho sento.
10: Sí, però dit això, és a dir, diguem, posem les coses en context. És a dir, sigui d'un fons d'inversió o no, o d'un petit propietari,
7: sí.
10: no trobeu injust que aquest propietari...
7: El que anava a dir, que el problema és el propietari.
10: Que aquest propietari sigui un fons d'inversió o sigui un privat, que n'hi ha molts més que fons, no? Que molts
7: és
10: més
6: normal,
10: que fons,
6: normal,
10: no?
6: Que hi hagi més.
10: Vale, perquè està molt atomitzada la propietat de la vivenda, uh-huh. Un propietari tingui immobilitzat durant més de 60 anys un pis que no pugui pujar ni al lloguer, perquè és un lloguer de renta antiga i de més, i no tingui la capacitat de cobrar un lloguer digne, i la seva inversió sigui pròpia o sigui a través d'una herència, no pugui tenir una rendibilitat adequada. Perdoneu, això ho trobo injustíssim, tan injust.
7: Però aquí és on hauria d'entrar els governs. Perquè si hi ha una persona gran que...
10: Perdona, amb aquesta senyora...
7: I després veure la realitat
5: estudiar
7: econòmica
5: cas,
7: d'aquella persona, no, perquè esclar, si és una persona de 87 anys però que té una renta prou important com per acceptar un augment d'això,
5: llavors
7: hauria de poder ser. Ara, si és una persona de 87 anys que té una renda mínima, una pensió mínima, i etcètera, etcètera, aquí els governs, sigui el que sigui, haurien d'actuar.
10: Sí, però què no ha sortit a la premsa?
6: Ja
10: perquè
6: sortit,
10: aquesta senyora
6: ja sortit,
10: té un busquet
6: ja
10: de 87 anys. Està, no, és a dir, té necessitats.
7: Sí, és dependent.
10: Vale? Mm. Li han ofert anar a una residència i ha dit que no. Mm. On estaria millor atesa, on estaria de no sé què, no sé quant, saps? És a dir, s'ha de posar tota la informació en el d'això.
6: Està posada, en algun lloc està posada.
7: També tinc entès que una persona gran que està acostumada a estar en un lloc, tu la canvies de lloc i té molts problemes d'adaptació, d'orientació i de
10: estic d'acord.
7: Que el que passa que

0: no és lògic.
1: Lo que no és lògic és que tu vulguis posar una vivenda en lloguer i lo primer que tingues és un topall. Jo no ho entenc. És a dir, la millor manera de regular el mercat és deixar-lo lliure. Però punt número. Però va, t'accepto el topall. Persona sancionada, va, te l'accepto. Però clar, si jo poso la meva, una vivenda que jo tinc perquè l'he heredat o perquè l'he comprat o perquè he sigut tan xulo de tenir inversió, de poder tenir estalvis i poder-la comprar, i resulta que si aquest senyor no em paga, jo no estic protegit. M'he de pagar jo una assegurança a part per poder-la, per poder cobrir aquesta, aquesta eventualitat. Dos, si aquest senyor al cap de 6 mesos, 8 mesos, anem a judici i paga la renta amb retard o el que sigui, o el que s'acordi, pot seguir a la vivenda. És a la segona quan es fa el, quan, quan ja dius no, no, escolti, vostè ja ha deixat de pagar diverses vegades perquè torna a passar diverses vegades i fora. Deducció, tinc poques deduccions, és a dir, vale, jo accepto que tingui una zona tensionada, però llavors no tinc totes les deduccions possibles en l'impost sobre la renta de les persones físiques.
0: Però en aquest sentit hi ha un servei d'habitatge públic que ja tenen molts ajuntaments on tu pots posar el teu habitatge en mans d'aquesta oficina.
1: A quin preu? Quina és la rendibilitat?
2: Ja es fa,
0: és igual.
1: No, perdona.
0: No, és a dir, tu cobraràs.
1: No, no, ho venc, no, però no cobraràs el que cobres en el mercat lliure.
2: No, molt menys.
0: Tens uns riscos i aquí no els tens.
1: Ja, però per això prefereixo tenir els diners al banc. O no tenir-lo.
0: Però llavors,
1: o tenir-lo tot, disponible per mi pels cada setmana.
0: Totes aquestes vivendes que estan buides haurien de
2: però això, Maria, que tu comentes ja està. Serveis socials actua, les vivendes aquestes que l'Ajuntament gestionen, perquè els casos també hi és. El que passa és que aquí, en aquest cas, hi ha una línia molt, molt, molt estreta. No? És veritat que pagava un lloguer antic de 400 o 500 euros quan el fons aquest podrà treure't més de 3.000 euros, vale? Llavors, clar, li donem la raó. És veritat que, i surt a les notícies també, si algú llegeix bé la notícia, no només el titular, que aquesta senyora li han ofert una residència, el seu cosí li ha ofert un pis a León de 50 o 60 metres quadrats, i ja no ha volgut anar.
1: Però alguna... anirà, eh?
2: Sí, segurament, segurament. Però jo crec que la societat està fent alguna cosa malament. Vale? O sigui, ara s'han de posar a mirar una altra vegada un decret al govern, perquè clar, tot això depèn de l'Ajuntament, de l'Ajuntament a la Comunitat Autònoma, de la Comunitat Autònoma passa al ministre o al Ministeri. Clar, llavors, alguna cosa estem fent malament des de la societat.
3: Jo tinc un dubte. Crec que l'article 47 de la Constitució espanyola diu que tenim dret a l'habitatge.
1: Sí, però no et garanteix, però no en cap moment diu que et garanteixi una vivenda.
2: Tens dret a la vivenda.
1: Clar que tens dret a la vivenda i a l'educació, però no te la garanteix.
3: Tu te l'has d'oferir.
1: No, et garanteix l'oferta de vivenda.
2: I fliparàs.
3: Home, me l'he llegit.
1: Però no et garanteix que tu tinguis una vivenda. Et garanteix el dret.
4: El dret és una altra cosa.
3: Però a nivell de govern ha de garantir aquest dret. I no sé.
1: No, ningú t'impedeix tenir una vivenda. Ella et garanteix l'accés en bones condicions a lloguer, a compra-venta o el que sigui. No et garanteix
2: avui
1: que tu tinguis una vivenda. No, perdona. Si volem això, estem en un estat comunista russo.
0: Bueno, no, tampoc.
2: Avui a Badalona hi ha dos.
1: Si cada ruso o cada espanyol tiene que tener una vivienda, nos vamos a Rusia.
2: Claro.
3: Però, clar, des del moment que tu no te la pots permetre perquè el mercat demana uns preus que tu van molt més enllà dels sous, alguna cosa està fallant. Llavors aquest dret no està garantit.
2: Avui a Badalona hi ha una parella de 87 i 90 anys que també els fan fora de casa.
3: També els desallotgen.
2: Cuidado, Clar, jo crec que entre uns i els altres se tira la pedra, que si la comunitat, que si l'Ajuntament, l'Ajuntament hacia el govern, que tal i qual, i aquí la casa sin barrer, això no pot ser. Això s'ha de fer un canvi radical.
4: Sí, però, Quico, si en aquesta dona pobra, que és de pena, haguessin trobat una solució, bueno, el Ministeri,
2: ja
4: algú ja paga això.
2: No,
4: d'aquí 3 nens tenim 100.000 que no paguen ja els duguers i la tenim liada.
2: Va haver-hi una senyora milionària.
0: No, el que passa que amb 87 anys és qüestió d'esperar una mica.
3: Ja.
2: Hi ha hagut una empresa i una senyora milionària que ha posat els diners que faltaven per pagar el lloguer a 3.000 euros. I també li han ha dit que no volia cap...
3: que ella no volia que li paguessin la diferència.
2: O sigui que...
0: Bueno, que va ser una resistència.
2: Jo crec que ha sigut una resistència...
1: Ha sigut un ús...
2: de les xarxes, de la
4: televisió... I aquest orgull mal entès a vegades...

0: de les coses, perquè mira, jo m'he trobat recentment en una situació, un senyor que jubilat cobra 1.000 i pocs euros, un tio solter, un tio que ha fotut la vida per veritats, que veu i això, ara està a casa sense preferir poder-se moure perquè la salut la té fotuda, i aquest tio de què viu? Com tira? I vaig parlar amb el tio del bar i li dic, escolta, aquest noi li podem fer arribar un menú cada dia o això? I em diu, a mitja, se'm va dir, el del bar, un bon tio, fem a mitja, si vol. Dic, vale. El tercer dia ens el va tornar.
1: No el volia.
0: Que no volia. Aquell orgull.
2: Clar.
0: Que l'entenc, però això, que és un bon home aquest,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Però, hòstia, tu...
1: Això es passa quan es fan gran la gent, eh?
2: Bueno, però perquè ens costa molt també, com a persones, deixar-nos ajudar. Perquè, bueno, tu vols ser autosuficient i a vegades has d'acceptar, i costa molt d'acceptar, no?, que no pots tu sol.
1: Perquè les residències han de ser privades.
2: Les residències de gent gran, vol dir.
3: Que ara no haurien de ser públiques.
2: Ah, n'hi ha de públiques, el que passa que les places són en comptagotes.
4: Però,
1: José, al final acabarem tots allà, quasi
4: no,
1: tots.
4: Sí, sí, però per què no pot ser un negoci fer una residència?
1: Bueno, qui faci una residència.
4: Però per què no pot ser un negoci? És a dir, perdoneu, esteu dient tonteries, però de l'alçada d'un campanar.
1: Pedro Sánchez va sortir l'altre dia i va dir que posava 800 vivendes ja als serveis socials i pròximament 1.500 vivendes, vale? Ho va publicar i van dir-ho allà.
0: Sí, ho va dir, això?
1: Pedro Sánchez va dir-ho, va sortir a la tele. O sigui, aquestes poden ser públiques i les privades també poden ser, i també vivendes privades i residències privades, no hi ha problema. Tu vols ser una residència privada? Vas a una residència privada. Tu vols viatjar amb el Uigo? Viatja amb el Uigo.
2: Però has de tenir les opcions de la pública.
1: Viatjar a l'AVE és una aventura.
4: Perdona, és a dir, si jo he sigut prou estalviador a la meva vida,
1: sí,
4: jo he sigut prou estalviador a la meva vida i me'n puc permetre una residència privada.
1: Ningú
4: que
1: diu que les residències privades no. Que alguna residència tindria que ser pública.
2: Però potser públiques. Hi ha un dèficit de places públiques, o sigui, quan la pública falla i la privada doncs hi és i no et queda més remei, llavors és que aquí sí que hi ha un problema. Jo no dic que no pugui haver-hi residències privades,
3: per mi el problema,
2: però la pública ha de funcionar bé.
3: Per mi el problema és considerar el negoci en detriment del servei. O sigui, si tu consideres, si tu fas negoci a canvi de complir amb el servei, per mi el negoci no és vàlid. Però hi ha molts negocis o moltes coses que adquireixen benefici a canvi de detriment del servei.
1: Sí,
3: i això és el que jo no accepto.
4: Jo és que jo busco l'excel·lència en tot, per tant.
3: Si tu fas excel·lència, cobreixes tot el que fa falta, mantens una llar d'avis en les condicions que sigui, pagues el personal com sigui i a més
2: i ben pagat el personal perquè facin bé el servei,
3: i suficient i amb suplències prou, i a més guanyes diners, bravo. Però si per guanyar diners has de limitar tot això, llavors...
4: Ja, però hem d'anar a l'arrel. És a dir, quan li paguen en aquesta residència per les places públiques? Per les places que posen concert?
3: Si tu poses una residència privada, t'arrisques el que hi hagi. I llavors has de saber com està el negoci, com està,
4: sí,
3: i punt. Però has de complir...
4: Sí, no, que estic d'acord, eh? O sigui, jo busco l'excel·lència, per tant.
3: Vale. És a dir... Llavors, esclar, si tu fas negoci a costa de complir un bon servei, llavors sí que jo no estic d'acord amb el que se'n diu negoci.
2: Clar, el problema és quan la pública falla, no? Que llavors tu, com a ciutadà...
1: No, la societat falla.
2: No
1: el problema és quan la societat falla i passen aquestes coses. Ara es posaran d'acord per intentar treure un decret i a veure si Junts, que ha fet unes variacions, a veure si pot entrar aquestes variacions, però, o modificacions. Ja
2: en temes d'habitatge o en temes de residències, ara no ho sé.
4: Però benvingut al pacte.
3: Sí, sí, sí.
1: Que sí.
4: Benvingut
1: total
4: al pacte.
1: I això que no passava fa 3 anys, o 2 anys, o fa 3 mesos.
4: Per rèdit polític.
1: Vale, ja està, ja estem igual.
4: Per rèdit polític.
1: Ja estem igual. Allà para tot. Allà
4: per rèdit polític. Per rèdit polític, pur i dur.
2: Nosaltres,
4: veure, el que demana Junts no és tan poc.
1: No.
4: És a dir, no trobo que siguin coses fora de lloc. Mira que no estic d'acord en general en quasi res. També és veritat que han baixat molt el llistó, de lo que demanaven. Però, clar, és a dir, al final, però s'han vist de que en les enquestes van anar així cap a baix, vamos, en picat, no? I
1: perquè
4: han dit,
1: no es pot dir no a tot,
4: clar,
1: sempre.
4: Perquè no a tot sempre vol dir sí,
1: no
4: a res. Per cert, no,
2: va, vinga, fes l'apunt esportiu.
4: Perdona.
0: Junts té un problema, que amb això de la aquesta de Ripoll ha entrat en pànic, Junts.
4: Sí, clar.
0: Junts ha entrat
2: bueno,
0: en pànic.
2: Ha sortit i espera't, una competència electoral.
0: Espera't el que vindrà.
2: Va, a punt esportiu i ens anem, va.
4: Tenim un Barça espectacular, Martí, ho saps.
3: Sí. Va, jo ja plego.
4: Amb una productivitat de gols brutal i amb un joc excels.
2: En José està content per el bon joc del Barça. Jo estic
4: content pel Barça.
1: Si han tingut que donar 3 setmanes de vacances i tot.
4: Estic content. Estic content i no content, perquè clar, és a dir, no tindrem rival en aquesta lliga si el Madrid segueix igual, no? I estic content perquè en Mourinho s'ha tret la careta aquesta que venia amb l'estil de moderado i ja ha sortit el Mourinho que tots esperàvem.
2: Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals el dilluns amb més tertúlia, amb el suport de Gestoria Fernández. Que passeu molt bon divendres i bon cap de setmana.
1: Adéu-siau.
5: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents i una avaria compliquen la circulació aquest matí a l'AP7 i altres vies. A l'AP7 un vehicle s'ha incendiat a Avinyonet del Penedès en sentit sud i el tall d'un carril provoca encara ara congestió. A Bàscara també en sentit nord un altre accident obliga a deixar només un carril obert mentre retira el vehicle afectat. A la C25 a Santa Maria d'Oló un sinistre també talla un carril en sentit Girona i també genera algunes retencions. També hi ha un altre accident en aquest casa nacional 154 a Puigcerdà, que deixa de moment la via completament tallada. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris a Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus en què hi participa també l'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant del text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions avui a la xarxa, la portaveu de Junts Lleida, Violant Servira, ha assegurat que a més de ser un tema d'igualtat de gènere ho és també de seguretat.
8: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat i la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
7: El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat enguany als mínims per cobrir els costos. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
9: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
10: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
9: La ràdio que ens uneix.
10: Dime qué vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
6: La teva companyia.
11: companyia diària.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en sèrie, l'espai de sèries d'UA Olira Ràdio. Sergi Guibanusson, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
1: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
1: Puc comentar, és que no sé si ho vaig comentar en una altra Xova en sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Xova en sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
1: Correcte.
0: coses.
1: No sabem què fotre amb Sky Showtime, perquè per si no ho sabies, això és una plataforma.
0: Sí, fins aquí.
1: Vale, ja. Que va sortir fa un parell de 3 anys i bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí.
1: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estarien plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Sí, no ho sé.
2: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna d'estrenes,
2: sí. S'ha estrenat Mobland, que
1: sí, senyor.
2: És Tierra de Mafiosos, em sembla que està traduïda al...
1: Sí, senyor.
2: Al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
2: A Movistar Plus ja es veu com 2-3 dies més tard, representa
1: sí.
2: El capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
1: Correcte.
2: Va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
1: sí, no,
2: entre
1: no.
2: els tres.
1: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
2: Els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de, bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent.
2: Gent en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics com el primer dia.
2: La segona temporada ja està en marxa, ja, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí.
2: Ja he vist Widow's Bay.
1: I què?
2: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, això està bé.
2: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
1: Sí.
2: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
0: Sí.
2: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
1: No és comèdia.
2: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
2: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
1: Bueno, està molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
2: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia.
1: Bé.
2: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cinei.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
2: Univers Enfis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, eh, només?
2: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Pues ho has encertat, eh?
2: Podria ser.
1: Una cosa... Sí.
0: Tensions internacionals, eh? Molt bé, entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir... NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
2: Molt bé.
1: 8 sèries.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo no ho recordava,
2: bueno,
1: això.
2: Bueno, a Miami, Las Vegas, que potser són les més...
1: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo és
2: això és CSI.
1: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això
1: és,
0: això no
2: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
2: Clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar. Aquí com que tenim un internet que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Vale.
1: Entre que aviam, que el wifi tal.
2: Aviam, podeu seguir parlant perquè
1: no,
2: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
1: Pues re, escolta.
0: És el que tenim.
1: Warner TV, eh?
0: Sí.
1: Això què és? Això no, deu sí. de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
2: Warner
1: no?
2: TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era.
1: Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
2: En CIS Los Angeles, New Orleans,
1: sí.
2: Hawaii,
1: vale.
2: Origins, New York, Sydney. No me'n surten quantes, em diu que en surten.
1: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta una.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui.
1: Pues re, escolta.
2: I Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
1: Vale, clar.
2: Però no té el nom encís al principi.
1: Bueno, pues escolta, 8 sèries, derivades que té aquesta franquícia, déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
5: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
7: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
10: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
11: ¿Ha estado de gira?
10: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
12: Todos han desaparecido en 6 meses.
10: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
13: Vamos a cazar.
14: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura.
15: La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
1: sí.
0: en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons visionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
1: Mira, quan has començat a llegir...
2: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
1: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
1: ja. Són...
0: contraposició vampirs polítics sí. no està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
1: Sci-Fi,
0: avui estàs molt anglès, eh?
1: Bueno.
0: El corazón sí. del crimen.
16: ¿Qué haces aquí?
17: Solo quiero trabajar con los mejores.
16: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
17: Porque hacíamos muy buen equipo.
18: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
17: Nos las apañaremos bien.
16: No durarás mucho aquí.
18: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13.
1: No, bueno, ah. Ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal de, que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val, val.
1: Potser doncs... hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
2: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
1: Vale, molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Uh-huh. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
1: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
1: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
1: Vull dir, a més estan amb, a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això se'ns ha traspapelat o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: Antopsia el dinar?
13: Sóc amb Capità Utak. Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja.
2: Quina poca feina que tens. Sí.
0: A més, és que, oh, quina mandra.
1: Apple TV... Seria també polonesa, si no m'equivoco. Sí, com a mínim el trailer...
0: Sí, he dit cara... polaca, polonesa, volia dir.
1: Exacte.
2: Bueno, has dit polaca,
0: som nosaltres, eh?
2: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entes mai.
0: Mira,
2: perquè
0: Sergi,
2: no passes un moment per fer un canviar.
1: A més, perdó,
2: cara,
1: la
2: i
1: pàgina...
2: I has dit novel·la polaca, clar.
1: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera
0: ah, sí?
1: Que quan ho extreguis ja estàs fent en català.
0: Ah, vale, doncs pues ja ho provaré.
1: Això t'ensenyaré.
0: Ja ho provaré per la següent. Apple TV, Slow Horses.
19: What are you doing?
20: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
19: What do you want?
20: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
19: Just a coincidence.
20: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
19: Oh, shut up. You can leave the way you came.
20: It's all right to come through the house?
19: No.
20: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
2: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat vale. De veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
2: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat.
1: Algú té contractat i
2: els pares de la Maria no cago, que diga mentires.
1: No passa res, jo també xuco.
2: Tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
2: A nivell
0: sí,
2: de qualitat,
0: sí,
2: em sembla que està molt per damunt de la resta.
1: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
0: Vale.
1: Entens? O sigui,
0: sí,
1: des de l'inici
0: sí.
1: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí, sí, sí.
1: Remarcable.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
1: cert,
0: cas, digues.
1: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
2: Va anar any per menys.
1: Porten 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hòstia, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
1: Abocador,
0: conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
21: My name is Corinne Maillard, detention director at Shen West Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
22: Rise and shine!
21: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
23: Have you ever seen a man not afraid to die?
24: He's a bad seed. Nothing good will come of
25: him. What are you going to do? Come on, come on, come on.
26: Rehabilitation.
27: Hey, that's what your job is.
28: Michelle, I call Michelle, was born for this.
27: But this job is all about listening.
0: És una presó de
1: Chenoise,
0: un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
2: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc, un, és que, mare de Déu, un, que és un lugar teniente.
1: Un terratinent, un, no? Sí, un amic, no. Sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
1: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, en una presó.
0: Ah.
1: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno, a Prime Video, arriba Nigel.
3: ¿Quién eres?
4: Frances Nigley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
3: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
3: Ya. Yeah.
4: Te lo explico.
3: No me jodas.
4: Quiero la verdad.
3: ¡Nigley! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
4: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona de que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
1: Nigley.
0: Nigley, s'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
1: Pues,
0: què?
1: Adéu, Sergi. Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
1: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... el recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, lo qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això...
0: estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
5: Come on! Come on! What was that?
6: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
7: I've never seen flowers bloom in winter like this. Is that?
8: You all need to get out of here before it comes back.
7: Before what comes back?
8: Whatever's haunting these woods.
7: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984 i 85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
1: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
1: A més, bueno, clar. És més fàcil quan és un actor de veu, sí, tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O, bueno, en fi.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
0: sí.
1: Això.
0: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar.
1: Sí.
0: Què és, què és la plataforma i què és la sèrie?
1: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie. És,
0: i s'estrena a Comedy Central.
1: S'estrena a Comedy Central, sí. Correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Doncs pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres, i juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya, no ho sé, no ho sé, segur.
0: Vale.
1: Vale, estem parlant de South Park, que per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
0: Claro.
1: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
0: Claro.
1: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America.
0: Carai.
1: Una mica per riure d'aquesta decisió.
0: Yeah.
1: Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb
0: vale,
1: els
0: molt
1: nens...
0: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
1: Molt en contra de Donald Trump, però clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
0: Too much.
1: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda, doncs això.
0: Perfecte, bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
1: I tant!
0: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
9: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta.
10: I'm ready.
12: Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
14: Aquí viene la mano de Dios.
9: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual.
12: De esto no se libra nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
0: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
1: Sinopsi Netflix.
0: Sí.
1: Tres línies i vinga.
0: A favil. Si vols saber què passa, mira-la, home.
1: Exacte.
0: A Netflix, el que també arriba...
1: Digues.
0: No ho sé, Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga? Eh? A
1: veure... Bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cadascun d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no, és igual, no m'ho vull ni recordar del nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I i que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell que no hauria de sortir a la llum.
0: Ja t'entenc,
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podia seguir mirant-la.
0: Ja. No, t'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne-Hui-Yon.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Outlander, Sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bisham, com es digui, i a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: sí,
1: es paga molt bé.
0: Sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
1: sí,
0: té Paula Echevarría com a protagonista.
1: M'estic
0: confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia Martínio Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastuel és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi Bar.
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també Apple TV Brothers, A Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí.
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això,
0: més
1: un format
0: ajustat,
1: no panoràmic, i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime Possession, HBO Max, Four Block Zero... El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, Dune. Ojo al tanto. Que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest
1: dia. A veure si us ho veieu tot.
0: A veure si teniu
1: nassos.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Salutacions, avui és divendres 25 de setembre i estem ja a les portes d'un nou cap de setmana.
3: Repassem els titulars de les notícies més importants. La Mostra del Vi de l'Empordà creix fins als 11 cellers i estrena format conjunt amb el Fòrum Gastronòmic.
2: Els Mossos investiguen el robatori d'un semiremolc carregat de productes tèxtils a Vilamalla.
3: L'Escala dona joc que promou una pràctica esportiva sense estereotips de gènere ni barreres d'edat.
2: La denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà aposta per potenciar l'argudell com a varietat pròpia del territori.
3: I també alerta de l'augment de les temperatures que està avançant la maduració de les olives.
2: Un incendi crema un autobús sense passatgers a la Nacional 2 a Figueres.
3: I el temps, en Lluís Mi Pérez, des de la xarxa de comunicació local, tancarà l'edició d'aquest butlletí amb el patrocini de Llenyes Empordà.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Figueres celebrarà del 2 al 4 d'octubre la quarantena Mostra del Vi de l'Empordà, que enguany compartirà espai a la Rambla amb el Fòrum Gastronòmic Ciutat. La mostra passa de 8 a 11 cellers de la 10 a Empordà i estrenarà un bar a vins amb 25 referències. També hi haurà gastronomia, tastos, activitats i música en directe. La inauguració serà divendres 2 d'octubre amb el xef del Mot de l'Empordà, Jaume Subirós, com a pregoner.
2: Els Mossos investiguen el robatori d'un semiremolc carregat de productes tèxtils a Vilamalla. Els fets es van produir la matinada del 21 de setembre en una empresa del polígon industrial de Vilamalla. Segons els afectats, els lladres van accedir al recinte, van forçar el cadenat i, utilitzant una tractora, es van endur un semiremolc carregat de productes tèxtils. L'empresa ha demanat col·laboració a través de les xarxes socials per intentar localitzar-lo. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació.
3: I l'Escala ja ha posat en marxa la segona edició de l'Escala Dona Joc, que continuarà durant el mes d'octubre amb activitats per a diferents edats. Els dies 5 i 6 d'octubre, alumnes de quart de primària provaran diferents disciplines per ajudar a trencar la idea que existeixen d'esports de nens i de nenes. També hi haurà activitats per a dones i majors de 60 anys. El programa culminarà el 16 d'octubre amb la Festa de l'Esport.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà vol donar més visibilitat a l'argudell, la varietat d'oliva que dona personalitat als olis empordanesos. La iniciativa es va posar de manifest en una jornada celebrada a Vilajuïga amb una cinquantena de participants vinculats al sector. L'argudell és la varietat majoritària de la DOP i els olis emparats per la denominació han de tenir-ne una presència mínima del 51%.
3: I la presidenta Maria Àngels Casanovas, també de la DOPA Oli de l'Empordà, assegura que els estius cada vegada més calorosos estan afectant el cultiu de l'olivera a la comarca. La calor provoca que les olives s'assequin més durant l'estiu, amb risc de caiguda abans d'hora, i també està alterant el comportament de plagues com la mosca de l'olivera. Pel que fa a la collita, la previsió és començar amb l'arbequina cap al 20 d'octubre, mentre que la primera collita de la varietat Argudell arribarà al voltant del 20 de novembre.
2: Un autobús sense passatgers es va incendiar i dijous al cinturó de ronda de Figueres a la Nacional 2. El foc es va declarar poc abans de les 12 del migdia i va afectar principalment el motor i la part posterior del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar quatre dotacions dels bombers que van poder extingir les flames. El conductor va resultar il·lès. L'incident va obligar a tallar inicialment la carretera i posteriorment es va donar pas alternatiu, fet que va provocar retencions entre el Far d'Empordà i Figueres mentre retirava l'autobús.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-3386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Moment de tancar aquesta edició del butlletí amb el patrocini de Llenyes Empordà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, molta i molta tranquil·litat, molta placidesa i molta bonança a les properes hores i dies, de fet també a les comarques gironines. Tornem a despertar en fresc, això sí, per exemple a la ciutat de Girona al voltant dels 12 graus de mínima, també a Banyoles, ja cap als 10 graus a Ripoll, 13-14 graus a Santa Coloma de Farners, Figueres o també la Bisbal d'Empordà, entre d'altres municipis. Però a la tarda tornarà a portar valors de calor entre els 27 i els 32 o 33 graus. On més calor farà serà el Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa i al Gironès. Sempre amb quatre núvols prims esfilagarçant el sol i alguna boirina a l'Empordà. Cap de setmana d'alguns núvols més amb vista el diumenge al matí. No gaire importants. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-98-3386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Vinga, aquesta és de Gordo i Reinier. Una de les peces que ha sonat aquest estiu al Loco Loco.

29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis. Té nova cançó, Beyoncé i Maluma, Cuerpo Tumbao.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de

0: Dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Els Amics de les Arts. Aquesta és una bona cançó. Segurament, no del tot segur, t'estimo.

0: societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
1: Patito, amb aquesta peça arribem al butlletí de les 11, ens acomiadem, us deixem en bones mans, eh? Primer l'informatiu amb els companys de la xarxa a l'hora en punt, com és habitual, i després Mercè Mon aquí, entre hores, al seu nou espai, al seu nou programa d'aquesta nova temporada, eh? Que tingueu bon cap de setmana, ens escoltem però aquí a l'FM, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a la P7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 154 que està tallada també en tots dos sentits de la marxa Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i en motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat aquest matí a la xarxa les propostes que faran avui des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
1: Sí, també ha remarcat que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua, que són de més del 50% de l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims de cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa.
3: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.

0: D'11 a 12, entre hores, Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Entre hores, entre el que passa i el que ens passa. D'11 a 12, a Ràdio Vilafant.
2: Bon dia i benvinguts un dia més a Entre Hores aquí a Ràdio Vilafant. Arribem a divendres amb una hora plena de converses, històries i música, així que no t'ho perdis. I avui, parlant de música, hi ha un nom que és propi. Són els ABBA, els nostres protagonistes musicals que ens acompanyaran amb alguns dels seus grans èxits al llarg del programa. Avui, per cert, coneixerem la història d'en Delfí Vilaseca, autor del llibre Fin, tu corres, tots correm, un projecte amb una finalitat solidària que uneix la seva pròpia experiència amb el món de les maratons. En Delfí va córrer la seva primera marató als 46 anys i des d'aleshores aquesta afició s'ha convertit en molt més que córrer quilòmetres. D'aquí pocs minuts parlarem del seu projecte. I també tornem a dedicar avui un espai a l'Ajuntament de Vilafant, de la mà de la nostra companya Mercè Mainé. Així que, si estàs preparat, si estàs preparada, comencem, arrenquem aquesta nova edició de Entre Hores. Bon dia!
0: Entre Hores, entre música, persones i històries.
2: I com dèiem, arribem a divendres i si hi ha un grup capaç de posar-nos de seguida en moda cap de setmana, aquest és ABBA. Comencem amb el Dancing Queen, un dels grans himnes de la música disco. Publicada l'any 1976, la cançó ens parla d'una jove que surt a ballar i també a gaudir de la nit. Una cançó que gairebé 50 anys després continua fent ballant generacions senceres. ABBA, Dancing Queen.

0: Avui a Entre Hores parlem d'esport, però sobretot parlem de vida, de constància i també de la capacitat de superar-se. El nostre convidat és Delfí Vilaseca, que va començar en el món de l'esport amb la seva gran passió, el futbol. Va jugar en diferents equips i va créixer en entorns competitius on va aprendre valors que amb els anys han continuat molt presents a la seva vida: la disciplina, l'esforç i la capacitat de treballar amb fermesa. I el 2026 va arribar un nou repte: les maratons. Des d'aleshores ja n'ha completat una trentena i córrer s'ha convertit en molt més que una pràctica esportiva. Ha estat una manera de descobrir-se, de posar-se a prova i, sobretot, de gaudir del camí. Tot això ho explica a Fin. Tu corres, tots correm, un llibre escrit des d'una mirada molt humana i que, a més, té una finalitat solidària. Tots els beneficis dels drets d'autor es destinen íntegrament a la recerca contra el càncer de pàncreas. Delfí, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Comencem pel principi, Delfí. El futbol va ser la teva primera gran passió. Què et va donar aquell Delfí futbolista que encara avui t'acompanya quan corres una marató?
1: Aquella etapa futbolística em va donar un aprenentatge que era a gaudir de les victòries i a tenir una disciplina per poder suportar la duresa d'una derrota. I llavors el aprendre que amb disciplina, amb responsabilitat, pots optar a fer qualsevol objectiu que un es proposi a la vida.
0: És a dir, que per tu la disciplina, la capacitat de treball són valors que es poden aprendre practicant esport, o creus que també cal portar-los una miqueta incorporats?
1: Evidentment, no? Són les dues coses que van, unes van lligades de la mà. El que sí que, si per molt que tu ho portis, si no tu treballes, no és fàcil. I això avui en dia s'aprèn, no? Perquè en tema de futbol, com que ja comences molt de jove, doncs t'inculquen ja aquests valors de, diguem, de humans, de persona, no? De conviure, el que és el propi esport en si i el que comporta aquesta disciplina i aquesta manera de ser. Doncs això, per molt que ho portis, doncs jo crec que comença per un ensenyament des de petit, que llavors, si al llarg de la vida, dels anys, tu treballes, doncs es pot portar a terme amb tota eficàcia.
0: El 2016, que és el que et va fer passar del futbol a altres etapes esportives, a començar a córrer maratons.
1: Sí. Lligant el tema de quan acabes l'etapa del futbol, doncs continues fent esport, i jo tenia molt clar que el meu era córrer, perquè ja futbolísticament doncs era un esportista jugant al mig del camp que corria sempre amunt i avall, i el córrer doncs m'atreia, fins que vaig anar provant doncs aquesta especialitat i anar fent quilòmetres, 8, 10, 15, 21 a la mitja, fins que el dia que em vaig plantejar, el potser en aquell dia semblava el despropòsit, de plantar-me a la línia de sortida d'una marató, en aquest cas el 2016, la de Barcelona.
0: I curiosament, o curiosament, no sé si és curiosament, però la primera marató la vas fer quan tenies 46 anys. Recordes què pensaves abans de començar i també què vas sentir quan vas arribar a la meta, Delfí?
1: Sí, quan vaig començar estava a la línia de sortida amb milers i milers i milers de corredors i molta gent al voltant. El primer que em va passar pel cap vaig pensar: i què carai faig aquí jo, no?
0: T'ho anava a dir, què culleres, sí, pinto jo aquí, no?
1: Exacte, perquè...
0: I sobretot amb aquesta edat, clar.
1: Sí, amb 46 anys, per molt que tinguis un bagatge esportiu, sí, clar, em plantava en una marató que tota la informació que jo tenia és el que m'havien explicat, no? Que la seva duresa, els seus inconvenients, el que tu trobaràs pel camí... Ja m'ho vaig trobar, ja, evidentment que m'ho vaig trobar. Però no va ser gens fàcil, però realment va compensar tota aquesta ignorància que jo tenia d'una cursa com és una marató quan vaig travessar la línia d'arribada. A partir d'aquí, doncs, per uns moments vaig pensar lo dur i lo difícil que allò es feia, però lo gratificant que era haver aconseguit aquest primer repte, i que realment, doncs, jo tenia molt clar que n'havien de venir molts d'altres, perquè hi havia un aprenentatge molt gran i molt camp per recórrer.
0: Parlem, doncs, d'aquest aprenentatge, perquè ara ja en portes una trentena o potser una miqueta més. Què és el que has descobert de tu mateix després de tants quilòmetres?
1: Sí, ara en porto 34 exactament. I amb totes elles m'han donat molt la cursa, molt, i a dia d'avui jo fins i tot penso que m'han canviat com a persona, no? Perquè abans que parlàvem de valors, aquí hi ha molts valors, i totes elles, per moltes curses que jo pugui arribar a fer, o que qualsevol corredor, en aquest cas popular, pugui fer i competir-les, totes són diferents, totes es prenen de tal manera que evidentment optes perquè vagin bé, però moltes és incògnita que et trobaràs al llarg de 42 quilòmetres. I el que sí que jo n'he tret més l'entrellat, i a dia d'avui ho reafirmo, que una cursa com és una marató és un paral·lelisme amb la mateixa pròpia vida. Jo li dic que el córrer és una metàfora de la vida, perquè hi ha molta similitud, hi ha moltes coses paral·leles i molt, molt, molt similars.
0: Imagino que tot això queda plasmat en el teu llibre, el que ens estàs comentant, clar.
1: Exactament, tot això queda amb el llibre. És un corredor que explica la seva experiència, en aquell cas de 30 maratons per diferents indrets, diferents ciutats, diferents ambients, i que ha pogut comprovar que és un, en el seu cas, ha fet un viatge fascinant, però que realment li ha omplert molt en temes d'emocions, de sentiments, en temes de conèixer ell mateix el propi cos, fins a on el pot arribar a portar, els límits d'una persona, i el saber quan la cosa no va bé i trobes tu el mur que tant es diu que a vegades és infranquejable, si realment el cap no és que et domini, no? Però t'ajuda a tirar endavant, aquells obstacles els superes, i és com la pròpia vida. Si tu tens un problema d'un familiar, doncs, que s'ha mort, no? O una malaltia teva, o un problema a la feina, doncs això t'ajuda, perquè si tu tens un esperit de resiliència, de constància, de treball, i és un no de fallir, això es porta a terme segur. I això és el que realment no m'ha ensenyat, sinó que em continua ensenyant el córrer una marató.
0: És a dir, que això seria com un treball amb aquesta batalla mental, no? Entre voler parar i també continuar amb tot el que ens estaves dient, perquè al darrere, doncs, hi ha aquestes pors, hi ha aquestes emocions, hi ha aquests moments difícils com per tirar endavant i no tirar la tovallola.
1: Sens dubte. El cos, per molt entrenat que el puguis arribar a tenir, arriba un moment que et diu, potser a vegades et diu que prou, que paris, moltes vegades et diu que afluixis, però que llavors, si hi ha una simbiosi amb el teu cap, amb la ment, doncs entre ells, doncs, arriba, jo sempre dic, una entesa, perquè arribin a un acord mutu, i llavors l'un per l'altre, doncs continuen endavant. I això, amb la cursa se supera, perquè aquests mal moments hi són sempre i hi seran sempre, i en la pròpia vida és exactament la mateixa causalística.
0: Clar, seria com una mena de metàfora, no?, de moltes situacions que vivim precisament a la vida, i d'aquí que li vas donar el títol al llibre. Què significa per tu aquesta frase del títol del llibre?
1: Sí, és molt important, no? O sigui, el títol del llibre, com a fin, tu corres, tots correm, és una cursa que, per molt que tu et plantis a la línia de sortida sol i arribis sol, en absolut corres sol. A part de la multitud de corredors que hi ets, a part de la quantitat de gent que t'anima, més que això és que les alegries que tu puguis arribar a aconseguir, les frustracions, ho comparteixes amb els teus, no? Amb la teva família, amb els teus amics, els teus companys, els que et coneixen. I llavors, com a metàfora que jo dic de la vida, és per això mateix que t'he dit, doncs, és un paral·lelisme que li veig tan gran en el dia d'avui, en el que podem, ens trobem dia rere dia, que aquí és una similitud molt gran, de gran abast.
0: Darrere del projecte del FI també hi ha una part molt especial que, com dèiem a la introducció, els beneficis dels drets d'autor van íntegrament a la recerca contra el càncer de pàncreas. Per què vas voler que aquest llibre tingués també aquesta vessant solidària?
1: El seu origen ho tenia molt clar, i encara es va reafirmar més quan l'editorial Cossetània va acceptar el projecte d'editar el llibre. I llavors el que jo podia percebre de drets d'autor, doncs havien d'anar amb alguna causa solidària que malauradament en el dia d'avui estem tan mancats, no? I de seguida vaig anar a raure amb el càncer de pàncreas, perquè em va tocar molt, molt de prop. Uh-huh. Dos companys meus, un d'ells en la darrera etapa de veterans de futbol, la van patir aquesta malaltia, també un familiar molt proper meu, i vaig veure clar que havia de ser aquí. I llavors em vaig plantejar, però com puc anar a parar amb algun lloc per poder destinar això? Doncs casualment, doncs el que fem les persones, ens fiquem per les xarxes, i vaig anar investigant fins que vaig anar a trobar a l'Institut Idivell de Bellvitge un projecte liderat per la doctora Meritxell Rovira. I quan vaig posar contacte amb ells, doncs em van convidar a veure tot el seu sistema que tenen establert d'investigació, i va ser aquí on encara vaig tenir més clar que això havia d'anar per aquí, i molt satisfet d'haver pres aquesta decisió.
0: M'imagino. Delfí, si algú que ens escolta està pensant que ja és massa tard per començar un nou repte, que li diries, recordant que tu vas començar precisament les maratons als 46 anys?
1: Sí, als 46 anys. Mai és massa tard. Mai és massa tard per córrer una marató, mai és massa tard per projectar-se un objectiu, mai és massa tard per qualsevol cosa que un es proposi. Ara bé, evidentment les coses no ens venen donades, no ens venen regalades, clar. I sí que hi ha d'haver-hi molt de treball, molt d'esforç, molt de sacrifici. A vegades deixar de fer coses que voldríem fer, però que el que vull arribar a aconseguir no em permeten fer-ho tot, però és així. I jo tot això ho sintetitzo amb una paraula, que és el no defallir. Si realment com a persones no defallim i volem treballar per qualsevol cosa que ens projectem, que volem aconseguir, sens dubte s'hi arriba, a l'edat que sigui.
0: Sabem que estàs de presentacions, i també que ben aviat et tindrem a l'Alt Empordà. Explica'ns.
1: Sí, sí, sí. Se'm va presentar l'oportunitat a través d'uns companys que tinc precisament de Vilabertran, i molt content, perquè el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí, doncs tinc la possibilitat de presentar el llibre, que jo, més que llibre, jo presento com un projecte, un projecte de valors, de solidaritat, doncs el monestir romànic de Vilabertran. I des d'aquí convido a tothom que tingui la possibilitat d'assistir-hi, perquè realment és un projecte que s'ho val, no? I té un rerefons que, a part del que ens ve a dir el llibre, doncs abarca molts camins, moltes possibilitats, i molt content de poder presentar-ho aquí a terres gironines, i en un lloc tan, tan bonic i tan emblemàtic com és el monestir romànic de Vilabertran.
0: Doncs espero que ens puguem veure el 3 d'octubre a Vilabertran a les 11 del matí amb la presentació tan fantàstica i meravellosa d'aquest projecte que es diu FIN, tu corres, tots correm, Delfí Vilaseca, i agrair-te moltíssim que hagis pogut compartir aquests minutets de ràdio fent aquesta breu i petita presentació al nostre programa d'Entre Hores de Ràdio Vilafant. Molts èxits i molta sort.
1: Sens dubte, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Igualment, gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.
2: D'11 a 12, entre hores, Ràdio Vilafant, 107.3 FM. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Entre les 11 i les 12, passa de tot, entre hores, a Ràdio Vilafant.
0: Doncs sí, aquí passa absolutament de tot. Fins les 12 del migdia continuem amb ABBA i viatgem fins al 1975. Mamma Mia va ser un dels seus grans èxits, el del grup suec, i amb el temps també va donar nom al famós musical basat en les seves cançons i a la posterior pel·lícula. Una cançó enganxosa de pop, amb aquell so tan característic d'aquesta formació que avui recuperem per continuar escalfant motors de cares al cap de setmana. ABBA, Mamma Mia.

0: Entre hores, entre música, persones i històries.
1: Ràdio Caset Night, versions i diversions.
2: Bon dia, Mercè. Tornem a estar amb vosaltres a la Ràdio Caset Night amb una nova edició de versions i diversions. Avui no m'ho perdo, avui estic amb tots vosaltres, avui no faig campana. Vinga, som-hi!
1: Així m'agrada, Josep. Campanes les justes, versions i diversions.
2: Potser recordareu una sèrie dels 80 que es deia El Príncep de Bel-Air. En aquesta sèrie hi havia un personatge que es deia Carlton que sempre ballava una cançó amb molta gràcia. Era una cançó de Tom Jones de l'any 1965, It's Not Unusual, una cançó que han versionat diversos artistes. Una cançó que, amb un bon principi, li van oferir a Sandy Shaw, però ella no la va voler cantar. Llavors la va agafar Tom Jones i va fer un gran èxit, un número 1 al Regne Unit l'any 1965, It's Not Unusual.

0: I una de les versions del It's Not Unusual és la que va fer un ex Take That quan va fer la seva carrera en solitari. Aquí tens la versió particular del It's Not Unusual de Tom Jones amb la veu de Robbie Williams.
1: La versió guarda tota l'essència i la trempera de l'original, això sí, feta dècades després, amb més instrumentació i, això sí, enregistrada en directe.

0: Radiocaset Night. Night.
1: Versions
0: i diversions.
2: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
4: Saps aquest lloc on sempre tornes?
5: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
6: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
7: Una hora sense manual d'instruccions. Això és Entre Hores.
8: I arriba un dels temes més emballables d'Ava, com és el Give Me, Give Me, Give Me. Publicada l'any 1979 i té una de les melodies més conegudes del grup, que ha continuat present en la cultura pop durant dècades. De fet, la seva melodia ha estat utilitzada i versionada per altres artistes, demostrant també que el llegat d'Ava continua ben viu.

0: Entre hores, d'11 a 12 de dilluns a divendres a Ràdio Vilafant.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Connecta amb nosaltres. Connecta amb Entre Hores. A Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
4: I per uns minutets sortirem de l'estudi. No ho farem ni sols ni soles, perquè anem a buscar a la nostra companya Mercè Mainet dins aquest espai que també dediquem aquesta temporada a Entre Hores a l'Ajuntament de Vilafant. Mercè Mainet, bon dia.
5: Bon dia. Avui no estic a l'Ajuntament, sinó que estic al pati de les Mèlies, perquè avui l'escola Les Mèlies celebra 25 anys. Sentiu el soroll dels nens aquí molt emocionats? Perquè estem vivint un moment molt emocionant. Estan enterrant una càpsula del temps, plantant una alzina al pati, i tothom hi està posant la seva palada. I una de les persones que ha posat una palada de terra en aquesta alzina per enterrar aquesta càpsula del temps és l'alcaldessa de Vilafant, la Montse de la Llave, que ens acompanya. Dia emotiu, no?
6: I tant, i tant, i tant. Està, doncs, aquí, envoltada de tots els alumnes que els tinc tots envoltats en el pati, no? I la veritat, amb aquesta càpsula, amb aquesta com primera plantada de desitjos, que és al final el que han posat, no? Tots els per classes han posat aquest desig ja dintre d'aquesta capsa màgica, és superemocionant. És que ni em surten les paraules, ja ho veieu, perquè és molt maco, la veritat sigui dita.
5: Què representa per un municipi com Vilafant això, 25 anys d'una de les seves escoles?
6: Bé, doncs el fet és veure, doncs, tot aquest alumnat, que molts d'ells, doncs, alguns són ja professors o mestres, no?, de les nostres escoles o de l'institut. Per l'altra banda, doncs, segurament d'aquí res hi haurà els pares que portaran els seus fills aquí. Bé, doncs, complir anys o fer anys, lògicament, és un orgull.
5: També ha vingut el director dels Serveis Territorials d'Educació, que en el teu Parlament, Montse, com a alcaldessa, has demanat aquesta necessària inversió, perquè, clar, 25 anys vol dir un manteniment també de l'edifici, no?
6: Home, i tant. O sigui, com bé sabeu, doncs, el que fa l'Ajuntament és el petit manteniment o el gran manteniment, fem-ho així, però, clar, les grans inversions que nosaltres no tenim capacitat, encara que volem, doncs, això ho han de fer-ho des del departament. I, bueno, estem a finals de setembre, fa una calor immensa, com si anéssim ja de cara a l'estiu, i els hi hem dit que se'n recordin, doncs, de les escoles de Vilafant, de tot el tema de la climatologia. De fet, també, ja que aprofito, ja que estem aquí en el pati, doncs també hi ha tota la sèrie d'elements dels pressupostos participatius.
5: Ara anava a preguntar, perquè es veuen moltes coses, que s'hi ha fet aquí.
6: Sí, sí, no, i a més, doncs, afegir, doncs, aquestes zones d'arbres que avui fem, doncs, aquest plantament d'aquest arbre, doncs, simbòlic, però que hi haurà la plantada d'arbres, doncs, ara al mes de gener, que és el seu moment, doncs, per aquest canvi climàtic també important.
5: Clar, a més s'han instal·lat estructures, veig aquí muntanyetes de terra, que amb els pressupostos participatius es va demanar i ara s'està executant. Exactament què és el que s'ha fet?
6: Sí, bé, doncs això que has dit tu, Mercè, doncs va ser una de les propostes guanyadores, i lògicament, bueno, el pressupost era molt, molt més alt, però nosaltres el que es va assumir des de l'Ajuntament és el que deia les bases. Sí que ara hi ha alguns elements, com us deia, sobretot pel tema de la pols i així, i serà, doncs, al final serà un pati més natural, més naturalitzat, que avui dia doncs no passa res, doncs, si pugen al cim d'una fusta o si pugen al cim d'algun d'aquests
5: estructures, no?
6: Una estructura, ara no em sortia, exacte, una d'aquestes estructures, doncs això. I la veritat que avui l'han estrenada i els nens estaven frisant.
5: Has pogut veure com la disfrutaven, no? Que això és un orgull també, veure com els ciutadans i ciutadanes, en aquest cas els més petitets, els infants, com estrenen una estructura, doncs, que l'Ajuntament ha posat.
6: Totalment, totalment, i a més, doncs, doble contenta perquè s'ha fet amb els pressupostos participatius, que és una aposta, doncs, que fem nosaltres des de l'Ajuntament.
5: Doncs mira, ara just és un moment, Mercè, doncs t'explico que està parlant la directora de l'escola Les Mèlies, parlo baixet perquè si no interromperem l'acte. Ara estaran a punt de descobrir el nou logo de l'escola de Les Mèlies, que han fet un concurs i ara des de l'AFA doncs s'acosten aquí i descobriran aquest nou logo. No sé si podem també parlar amb la Meritxell Novillo, la regidora, si la fem venir una mica més cap aquí per no entorpir. Meritxell Novillo, com a regidora d'Educació, com estàs visquent aquesta jornada? 25 anys d'una escola que, a més, també n'ha sigut mare, no?
7: Sí, estic doblement il·lusionada. Primer, com a regidora d'Educació, estar al 25è aniversari d'un centre d'aquí del municipi, pues, ja és una alegria, però és que, a part, he estat molts anys mama d'aquesta escola i encara fa més il·lusió.
5: Clar, i potser després els teus fills portaran els seus fills?
7: No se sap.
5: Que això ho dèiem amb la Montse, no? Que potser aquests alumnes potser algun dia seran pares també d'aquesta escola o professors.
7: Mira, ara ens comentaven que ja tenim una ex-alumna treballant aquí a Les Mèlies.
5: Doncs això és fantàstic, no? Que vagi creixent i que hi hagi aquest teixit educatiu i com a regidora doncs anar oferint el que vagin demanant, no? Perquè estàvem parlant d'aquest pati també, que a més com a regidora de Participació Ciutadana.
7: Clar, avui també ha sigut una mica il·lusionant, no? Entrar en el pati i veure que fer la inauguració d'una de les estructures, no? I veure la mainada fent cua per poder pujar en aquesta estructura, pues... És un dia una mica emocionant.
5: Clar, a més un pati més natural, que és cap on anem, no?
7: Sí, sí, ara falta el tema dels arbres i tal, que ens queda... Encara ens han dit que ens havien d'esperar uns dies, perquè fa molta calor, i encara no els podem plantar, però sí, sí, això quedarà fantàstic, quedarà supermaco.
5: I quina és la sensació de posar una palada en aquesta càpsula, en aquest arbre? Com s'ha sentit com a regidora d'Educació?
7: Ai, molt divertit. És molt emocionant, és a dir, poder

0: Som 25 anys, som 25 anys, eh? És a dir, no estem... Esperem que pugui 25, 25 i 25. És a dir, que no es quedi només aquí.
1: Doncs per molts anys a l'Escola d'Esmèlies, no?
0: Sí, felicitats a tothom, tant professorat, direcció, famílies, alumnes... És a dir, a tothom. I els que no ho estan veient, bueno, suposo que esteu sentint els aplaudiments. És a dir, és un ambient molt festiu i molt maco.
1: Sí, gràcies Meritxell. Ara han descobert el logo de l'escola, l'estan ensenyant a tot l'alumnat, comencen pels més petits, i van veient el logo. Mercè, realment avui una jornada molt emotiva. No sé si algun dels alumnes potser vol parlar, a veure, ens acostem aquí, que estan asseguts aquí, crec que són els més grans. Algú de vosaltres em voldria contestar alguna pregunta? Sí, ja aixec... No crideu, no crideu. Què us sembla aquest acte que esteu visquent avui? Com us sentiu?
2: Bé, està bé. M'agrada aquest nou logo i ja fa 25 anys que està l'escola aquí.
1: Molt bé, i d'aquí 25 anys tu creus que vindràs aquí a veure com desenterren aquesta càpsula?
2: Jo crec que sí, estaré aquí. Si no me'n vaig a ningun país, estaré aquí present.
1: I aquí el teu company també estarà aquí d'aquí 25 anys?
3: Sí, jo també estaré aquí d'aquí 25 anys, jo crec que sí, si no me vaig a un altre lloc i potser vull ser professor.
1: Ara t'anava a dir, potser seràs professor d'aquí de l'escola, no?
3: Sí.
1: T'agradaria?
3: Una mica.
1: I professor de què? Tutor? Professor d'educació física, de música, de què t'agradaria?
3: D'educació física.
1: Molt bé, gràcies. Us deixo que seguiu l'acte, que estan aquí molt concentrats, Mercè. No sé si tu em reps bé i m'escoltes bé, que aquí hi ha molt de soroll i no sóc conscient del volum que hi ha. No sé si vols preguntar alguna cosa, Mercè.
4: T'escolto perfectament, Mercè, i estava pensant que avui és el dia fantàstic per fer doncs, aquest acte obert a tots aquests alumnes que realment s'ho mereixen i ho estan visquent en primera persona.
1: Sí, mira, ara els estan dient que ja estan per pujar a les aules i es veu que aquesta tarda faran un acte també més petit entre ells, que cantaran una cançó que han preparat. I la directora estava dient això, que practiquessin i que l'assagessin, vull dir que amb moltes ganes de gaudir aquesta festa, que clar, com en tota festa hi ha d'haver-hi música, i estan veient el logo i se'n van ja cap a les aules, vull dir, i ha sigut molt emotiu veure com anaven posant palades. Ja us enviarem alguna fotografia perquè també els nostres oients la puguin veure. I ens ha encantat aquí estar aquí a l'Entre Hores amb vosaltres, portar-vos aquest trosset del que ha passat avui aquí al pati de l'escola Les Mèlies i estar en aquesta celebració tan important.
4: Doncs Mercè, si no hi ha res de nou, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta que hem compartit plegats, d'un moment inoblidable també per al nostre municipi i sobretot per la comunitat educativa.
1: Doncs moltes gràcies per deixar-nos hi participar i que segueixi endavant el programa. Moltes gràcies a tu, Mercè.
4: Fins ara.
5: Entre les 11 i les 12, passa de tot. Entre Hores, a Ràdio Vilafant.
6: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
7: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
6: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
7: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
6: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
7: Aquest estiu, els dijous, som de música en viu.
6: I els divendres, de DJ.
7: T'hi esperem.
8: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia forestal i Fruits del bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
9: Connecta amb nosaltres. Connecta amb Entre Hores. A Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

I acabem la setmana amb Volevú, una cançó que ens porta directament a la pista de ball, publicada l'any 1979. És un dels temes més orientats a la música disco del grup suec ABBA. El títol en francès significa vols i la cançó ens convida precisament a deixar-nos portar per la música. Així que ja ho sabeu, comença el cap de setmana, acabem amb ABBA i Volevú, que gaudiu al 100%. Dilluns, a partir de les 11, us esperem en directe a Ràdio Vilafant a través del 107.3 de la vostra FM a Entre Hores.

0: Entre Hores, una hora per descobrir, compartir i gaudir.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada ja han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació, Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer ahir el govern.
3: Poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferent a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva, i per tant que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula en biblioteca, i per tant es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
2: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP ja ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i, en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic, la infracció serà lleu, a multes d'entre 400 a 750 euros. I pel que fa a la mobilitat, la P7 està tallada a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident entre diversos vehicles amb desviaments per la sortida 145. També a Avinyonet del Penedès, un camió s'ha incendiat en sentit sud i ha provocat fins a 10 quilòmetres de congestió amb dos carrils tallats. A Bàscara, un altre accident entre un turisme i dos camions provoca també retencions en sentit França, i també hi ha un camió volcat a la Nacional 154 a Puigcerdà que obliga a tallar la via. Finalment, a la C25, a Santa Maria d'Oló, una topada també entre dos camions, amb un d'ells volcant lateralment, afecta també la circulació en sentit Girona. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
1: Notícies en xarxa.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: FM.
1: Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca... Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: 107.3 FM.
1: Sempre totes les novetats que arriben aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. És el torn ara mateix de Gigi Ros i el seu Pulsió. La vostra mi

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3

0: 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant seguim en marxa. No ens aturem. Aquí escoltaràs el millor so del moment.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla. La teva

0: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Va, vinga, agafeu els trastos que ens anem de vacances a Miami Beach amb en Xema Ribas. Nunca he

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ens vam conèixer fa temps.
2: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant 107.8.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 107.3 FM.
1: Ara mateix convidats aquí a la FM als Catarres.
2: Ja comença a fer-se clar.
1: Diumenge sense.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: A Ràdio Vilafant, cançons que coneixes i d'altres que et sorprendran.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: nova cançó també aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM d'un home que per nosaltres és molt important, Joan Dausà. La veritat és que és un dels grans de la música en català. Per una cançó, Joan Dausà.
1: En cançons el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar el 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat d'aquest matí, on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat.
1: Niubó ha destacat el to constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar de manera progressiva la taxa turística als creueristes d'escala, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. El recàrrec passarà dels 5 euros actuals fins als 24 com a màxim l'any 2030. El ple també ha aprovat congelar a 4 euros el recàrrec turístic per als albergs, però ha rebutjat a pujar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. I també el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic com el burca o el niqab. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en el cas d'ocultar el rostre a l'espai públic la infracció serà lleu a multes que aniran entre els 400 i 750 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa avui a disposició judicial al jutjat de Viella per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home el passat 26 de desembre a Baqueira. Els Mossos d'Esquadra la van detenir el dimecres al matí a Madrid i avui ha arribat al jutjat cap a les 10 del matí, custodiada també per la policia i emmanillada. Inicialment la mort de l'arquitecte es va atribuir a un atac de cor, però la investigació ha fet un gir i la dona ha estat arrestada per la seva suposada relació amb els fets. I els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat busquen un veí de les Cabanyes a l'Alt Penedès desaparegut des d'ahir al vespre. Es tracta del David, de 44 anys, que té un 66% de discapacitat reconeguda i també afectació a la vista, motiu pel qual la policia considera que és una desaparició de risc. En el moment de la desaparició vestia samarreta taronja, pantalons curts, ronyonera vermella i també sandàlies. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, avui és divendres 25 de setembre i estem ja a les portes d'un nou cap de setmana.
2: Repassem els titulars de les notícies més importants. La mostra del vi de l'Empordà creix fins als 11 cellers i estrena format conjunt amb el Fòrum Gastronòmic.
1: Els Mossos investiguen el robatori d'un semiremolc carregat de productes tèxtils a Vilamalla.
2: L'Escala dona joc que promou una pràctica esportiva sense estereotips de gènere ni barreres d'edat.
1: La denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà aposta per potenciar l'argudell com a varietat pròpia del territori.
2: I també alerta de l'augment de les temperatures que està avançant la maduració de les olives.
1: Un incendi crema un autobús sense passatgers a la Nacional 2 a Figueres.
2: I el temps, en Lluís Mi Pérez, des de la xarxa de comunicació local, tancarà l'edició d'aquest butlletí amb el patrocini de Llenyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Figueres celebrarà del 2 al 4 d'octubre la quarantena Mostra del Vi de l'Empordà, que enguany compartirà espai a la Rambla amb el Fòrum Gastronòmic Ciutat. La mostra passa de 8 a 11 cellers de la 10 a Empordà i estrenarà un bar a vins amb 25 referències. També hi haurà gastronomia, tastos, activitats i música en directe. La inauguració serà divendres 2 d'octubre amb el xef del Mot de l'Empordà, Jaume Subirós, com a pregoner.
1: Els Mossos investiguen el robatori d'un semiremolc carregat de productes tèxtils a Vilamalla. Els fets es van produir la matinada del 21 de setembre en una empresa del polígon industrial de Vilamalla. Segons els afectats, els lladres van accedir al recinte, van forçar el cadenat i, utilitzant una tractora, es van endur un semiremolc carregat de productes tèxtils. L'empresa ha demanat col·laboració a través de les xarxes socials per intentar localitzar-lo. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació.
2: I l'Escala ja ha posat en marxa la segona edició de l'Escala Dona Joc, que continuarà durant el mes d'octubre amb activitats per a diferents edats. Els dies 5 i 6 d'octubre, alumnes de quart de primària provaran diferents disciplines per ajudar a trencar la idea que existeixen d'esports de nens i de nenes. També hi haurà activitats per a dones i majors de 60 anys. El programa culminarà el 16 d'octubre amb la Festa de l'Esport.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: La denominació d'origen protegida, Oli de l'Empordà, vol donar més visibilitat a l'argudell, la varietat d'oliva que dona personalitat als olis empordanesos. La iniciativa es va posar de manifest en una jornada celebrada a Vilajuïga amb una cinquantena de participants vinculats al sector. L'argudell és la varietat majoritària de la DOP i els olis emparats per la denominació han de tenir-ne una presència mínima del 51%.
2: I la presidenta Maria Àngels Casanovas, també de la DOPA Oli de l'Empordà, assegura que els estius cada vegada més calorosos estan afectant el cultiu de l'olivera a la comarca. La calor provoca que les olives s'assequin més durant l'estiu amb risc de caiguda abans d'hora i també està alterant el comportament de plagues com la mosca de l'olivera. Pel que fa a la collita, la previsió és començar amb l'arbequina cap al 20 d'octubre, mentre que la primera collita de la varietat Argudell arribarà al voltant del 20 de novembre.
1: Un autobús sense passatgers es va incendiar i dijous al cinturó de ronda de Figueres a la Nacional 2. El foc es va declarar poc abans de les 12 del migdia i va afectar principalment el motor i la part posterior del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar quatre dotacions dels bombers que van poder extingir les flames. El conductor va resultar il·lès. L'incident va obligar a tallar inicialment la carretera i posteriorment es va donar pas alternatiu, fet que va provocar retencions entre el Far d'Empordà i Figueres mentre retirava l'autobús.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Moment de tancar aquesta edició del butlletí amb el patrocini de Llenyes Empordà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, molta i molta tranquil·litat, molta placidesa i molta bonança a les properes hores i dies, de fet també a les comarques gironines. Tornem a despertar en fresc, això sí, per exemple a la ciutat de Girona al voltant dels 12 graus de mínima, també a Banyoles, ja cap als 10 graus a Ripoll, 13-14 graus a Santa Coloma de Farners, Figueres o també la Bisbal d'Empordà, entre d'altres municipis. Però a la tarda tornarà a portar valors de calor entre els 27 i els 32 o 33 graus. On més calor farà serà el Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa i al Gironès. Sempre amb quatre núvols prims esfilagarçant el sol i alguna boirina a l'Empordà. Cap de setmana d'alguns núvols més, amb vista el diumenge al matí. No gaire importants. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions a la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: Els esports, un Girona amb baixes, obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar el partit a 8:45 del vespre.
0: I cop d'ull el temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. Hem vist el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, feta aquest matí amb el president Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts coneguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i per tant el govern d'Espanya, i per tant és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern, i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit, ni era l'objectiu, validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, al dia a dia.
3: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
13: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari a Barcelona enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar el ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
16: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
17: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
15: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
1: Notícies en xarxa.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprenda a luchar por la suya.
3: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instant l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
3: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Sí, t'ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
18: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
3: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I encara amb clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
19: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
20: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
19: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
21: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també ha passat, està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
6: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat al mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
22: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que va celebrar el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El 9FM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocus Ona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocus Ona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per els vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
3: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
0: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
3: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
2: Els Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
7: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
2: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
8: T'has presentat el socio en el casino i t'han echado a la negra. ¿Y eso por qué?
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: Bola negra.
26: ¿Por qué te han echado la bola negra?
27: ¿Qué te han dicho?
28: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
0: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
3: Miquel Bernadó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el premi a la millor direcció al Festival de Canes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació que es coneixerà el 21 de gener.
0: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
30: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indígena, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
31: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre. Sí. S'ha reservat la plaça dels Americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
30: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
0: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Annette Brenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
3: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
0: Per cert, l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
3: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió.
32: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que és cué de la categoria, amb un Tilibí amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 2:15 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
9: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
4: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
32: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 7:45 de la tarda. A la primera federació demà partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
10: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconèixer que encara són un equip en formació i en molts aspectes a millorar.
11: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una, i és una cosa que dèiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
10: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop a aquesta Lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
32: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugbi, destaquem diumenge a les 12, Sant Boian al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
7: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
6: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
8: Ens agrada la poesia.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
0: En cultura arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de 3 homes en èpoques diferents. Miquel Bernardo i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: En esports, un Girona en baixes obre la jornada a segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, QB de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters, Asprilla, Brian Hill i Justin, no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de sort, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de 2 espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
9: És un grup de treball que
2: aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat i per tant el govern d'Espanya, i per tant és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
13: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
15: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
16: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, Avui vostès els hi fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
14: A canvi del seu suport s'ha aprovat el Pla d'Ombres de Junts i el Programa Municipal de Reforç Educatiu Gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del Parc Taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
17: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
18: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
17: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
19: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
19: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
20: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant sí o sí aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
19: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. Es tracta d'un aparell s'hi ha instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
21: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
22: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
21: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
6: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
3: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
7: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
7: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Bern Tallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El de UFM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
26: La Deu Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració, aquest 2026, dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la DO des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
27: Sobretot per posar en valor que escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
26: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
28: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
1: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
2: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i sobretot en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
1: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
4: T'has presentado socio en el casino y te han echado a la negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
0: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.

0: com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la Millor Direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
1: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
1: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Helena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.

0: I acabem amb Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
1: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
0: Oasis, arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
2: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, QB de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: I demà el centre d'esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 7:15 de la tarda. A la primera federació, demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a les 6 de la tarda a la tercera federació femenina, partides entre el Sant Gabriel i el Girona, el duel en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I a la tercera federació masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristòbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Rubí Martorell. I en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blaugrana.
5: Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu, i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant, i amb ganes d'afrontar el que queda setmana.

0: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boian El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma La Xarxa Més i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai doncs, que ens patrocina Gestoria Fernández. Estrenem amb els companys del divendres, que ja els tenim aquí amb ganes de tertúlia, ja, sobretot en Quico Marín. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tenies ganes de tornar a la ràdio.
2: Sí, agraït perquè torneu a comptar amb mi per aquesta temporada, per la tertúlia de Ràdio Vilafant. El problema és que aquesta temporada serà una mica més curta que els altres.
1: Sí, aquest any és any d'eleccions municipals i per tant, doncs, acabarem abans. Maria Creuet, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ara me mires així, no ho sabies que seria més curt.
2: No, bueno, ells no, no, millor, no.
3: Que hi havia eleccions municipals, sí que ho sabia.
1: Sí, no, clar, això ja penso que ho sabies. No, però no, bueno, això el senyor director ens ho dirà. S'acabarà la tertúlia abans, no?
4: A la campanya. La tertúlia abans per als que vagin en llista.
1: Ah, continuarem,
3: El que jo en tenia...
2: Podràs vindre, Maria.
1: La Maria, no sé que et presenti, no
2: ho sabeu. I jo s'escoltaré,
1: Martí Sanz, bon dia.
5: Bon dia.
1: Podràs venir o no?
5: Jo sí, perquè jo ja, podria que ja no em presenti més a res més.
1: A delegat de classe.
5: Bueno, també vaig ser-ho.
1: Sí?
5: Soc com un xusquero, he estat de tot.
1: A quin curs?
5: Vaig ser delegat de classe, la normal, delegat general vaig ser.
1: Ah, vale, jo vaig ser delegada quart d'ESO. La meva,
3: de jo quan estudiava en el col·legi que estava no hi havia delegats.
1: No?
3: No. O sigui que...
1: No era democràtic.
5: Jo vaig ser delegat i vaig ser la primera vegada que jo anava als claustres de professors com a delegat.
1: Clar, ara acaba de començar el curs i segurament estan escollint ja els delegats de classe en molts centres educatius, si és que en tenen de delegats, no sé si tots en tenen.
3: Jo suposo que ara sí.
1: Sí?
3: Però no ho sé.
2: Han de tindre un cap visible, no? Perquè els professors puguin dirigir-se
1: a primer d'ESO, li vaig dir al meu fill, t'hi presentaràs? I em diu, no, que s'ha d'escriure molt.
2: S'ha d'escriure molt?
1: No ho sé.
3: Ara he vist que
1: això tornen, va dir
3: que tornen a posar la lectura obligada.
2: Sí, a batxillerat, això.
5: Aleluia.
3: Aleluia.
2: I dictats han dit.
1: Dictats, tornen els dictats.
2: A batxillerat han dit.
1: Bueno, precisament és un dels temes dels que volia abordar, no? Aquesta... Bueno, volen fer un debat educatiu? Ostres, ja arriben una mica tard, no? Creieu? Que s'arriben una mica tard a l'hora de plantejar-ho?
3: A nivell d'aquest curs, però és que si hi ha un debat educatiu ha de ser a llarg termini.
1: Clar.
3: I llavors tant li fa ara com d'aquí dos mesos com fa un mes. El que passa que el debat ha de ser... a veure, entrem en un nou cicle de societat... i l'educació tal com està ara no serveix per res.
1: Mira, ahir estàvem sopant amb la meva família i comentava la xicota del meu cosí que estan al món educatiu a la secundària i diu, mira, una companya meva d'anglès m'ha dit que no els hi posarà més deures a casa perquè, clar, perquè ho facin amb la intel·ligència artificial, no hi ha aprenentatge, per tant els hi faig fer tot a l'aula. Sí. Això és va en la línia del que tu deies, no, Maria?
3: Sí, bueno, no sé, perquè jo vaig ser l'altre dia a un curs que vam organitzar a la xarxa per la sobirania energètica amb una persona coneixedora dels centres de dades. I bueno, ens va estar explicant que primer que un moment o altre col·lapsarà tot plegat, segon que en els centres de dades el 90% és porqueria pura i que s'ha de mirar a veure fins a quin punt només es guarda el que veritablement és interessant. Tercera cosa que a mi em va, no sabia, es veu que fa temps que és i que em va impactar, i és que les grans empreses, que són Microsoft, Amazon i Google, tenen conveni i contracte amb el govern dels Estats Units, segons el qual estan obligats a donar la dada que el Ministeri de Defensa o el mateix govern demana.
1: Ah.
3: Estiguin on estiguin, Estats Units, Espanya o allà on sigui.
1: Molt bé, els han de facilitar les dades.
3: Exacte. I la tercera cosa és que almenys quasi totes les que en aquests moments funcionen estan instal·lades al costat de plantes nuclears.
1: Per l'energia, no?
3: Per la continuïtat de l'energia. I, clar, les plantes estan al costat de rius, llavors poc o molt tenen aigua. I una altra cosa encara va dir, que els ferros, ell deia, o sigui, els espais on es guarda tot això, es veu que es malmeten molt ràpid, ell deia es cremen, i que la indústria que ara hi ha, almenys, no actua suficientment ràpid per rellevar el que s'ha fet molt bé per nous. No sé, és tot bastant...
1: José de las Heras, bon dia. Hi ha hagut un canvi de cadires aquí.
6: Bon dia.
1: En Martí s'ha posat més a la dreta. Bueno. A la meva dreta.
5: Bueno...
6: Sí, sí, és que amb l'edat en Martí va més cap a la dreta.
5: Ha vingut cap a la meva esquerra, digues, Martí.
1: Has vingut cap a l'esquerra d'en Quico.
5: Si voleu, el que vulgueu. Jo no vinc aquí a discutir amb ningú.
6: No, els extrems es toquen.
1: Sí, això sí, sempre passa. Bueno, però amb temes educatius sí que està clar
5: però
1: que...
5: Però això què deia la teva...
1: Bueno, sí, la
5: això de la IA, la IA pot ajudar, el que passa és que no podem fer un mal ús de la IA.
3: Exacte.
5: M'entens? O sigui, la IA és
7: això perfecta. Un problema de nassos, això.
6: No, sí, sí. Jo no estic d'acord.
1: Tu creus que serà avantatjós?
6: És avantatjós actualment.
5: Bueno. Però
6: jo, no estalvio, jo he calculat que estalvio entre 60 i 80 hores anuals amb l'ús de la IA en la meva feina.
1: Jo haig de fer una cosa...
3: Però, a més diuen que no sempre diu la veritat, eh? No. Que diu que et vol fer
5: però,
3: feliç.
5: Que no pots abusar, perquè deia allò dels deures, que si posa deures, la mestra posa deures als alumnes i els fan a casa, els fan amb la IA...
6: Però, és a dir...
3: Clar, és
5: el que diu la professora.
6: No, perdoneu una cosa, és a dir...
1: Clar, hi ha una ètica, no?
6: No, amb independència de l'ètica. És a dir, hi ha un tema de... és a dir, el que no podem, jo el que crec que no hauríem de fer és posar en mans de les persones, no? Una eina sense fer-la servir. És a dir, tu posaries una serra mecànica a benzina amb 300 watts de potència en mans d'algú que no té ni força per poder-la fer servir?
3: No.
6: Segurament no, no?
3: Bueno, pues
6: li donaríem pues, un curs, unes eines i un de més per poder-la fer servir. Pues és el mateix. Tenim una motoserra
3: que s'ha donat a tothom.
6: Que va molt millor que la d'astral per tallar arbres, no? Va molt millor que la d'astral, però s'ha de fer servir amb coneixement. Si jo us explico, per exemple, que per fer coses que jo faig per la meva feina, el prompt, no?, que es diu, és allò que tu poses la instrucció, faig prompts de 2 folis i de 3 folis.
5: Sí, perquè te surti bé la cosa. Clar.
6: Perquè, primer, perquè estalvio, segurament estalviaré temps, li ajudaré a pensar perquè... la cerca que busca ja estigui ben cercada. Uh-huh. I a més evito que em menteixi. Evito, no que em menteixi.
1: Com més
5: que sigui errònia
6: errònia la resposta,
5: claro,
6: no?
5: Claro,
6: llavors, clar, és a dir, jo per exemple, és a dir, estic ara portant una de les empreses amb les quals col·laboro, acabem de definir i fer una APP perquè els comercials, no, puguin accedir a la base de dades de la pròpia empresa i de més, i puguin accedir, tinguin elements d'ús per la seva visita comercial sense necessitat de que ningú els hi faci un informe especial, hagin d'estar reclamant a ningú, agafant el mòbil, li pregunten a la pròpia IA que hem creat dintre de la pròpia empresa, i aquesta IA busca, no pot mentir, perquè només pot buscar dintre de les dades. Digue'm quants hem venut d'això i quants no sé què, a quin preu i en l'últim historial. I en menys de 10 segons, de 10 segons, tenen una eina perfecta.
5: El que feia abans un access, no?
3: Però bueno, com tot, hi ha la mesura, no? Quan dones l'eina aquí, l'obres a tothom i tothom la fa servir per collonades, perdoneu l'expressió.
1: Com per exemple, agafar una foto meva i convertir-me en un personatge d'anime, no? Això és una collonada.
3: Doncs Això és el que deia aquell entès, deia que el 90% de el que està guardat en una guia és porqueria pura.
1: Sí, que no té cap importància.
2: Però fas una foto, això, és una cosa artística que tu vols fer, no passa res.
6: No, però,
2: el que
6: però,
2: vols fer és un no, mal ús d'aquesta...
1: Perquè em fa gràcia, però és una tonteria, supina.
6: No, jo no estic d'acord que el 90%...
3: Que era un entès.
6: No, és a dir, serà tot l'entès que vulguis, però ho discrepo enormement. És tonteria? Per ell?
1: Clar.
6: Per ell? És a dir, per ell, és a dir, el tema és torno a dir, el tema és un tema de i torno a posar el tema de la serra mecànica, no? És una eina i per tant, és a dir, en l'àmbit escolar per mi s'hauria d'ensenyar com treballar amb aquesta eina. En l'àmbit nosaltres mateixos, no, que tothom diu, que guai això de la IA i tal, la gent s'està fent dietes i vaig ho creu. S'està fent dietes a través de la IA. Ojo. Que hi ha una cosa que és brutal, és a dir, és absolutament brutal. Jo, per exemple, hi ha vegades que em donen o he de llegir llibres que no tinc temps material per poder-los llegir i els veig, sé que estan en PDF por ahí guardats en algun lloc, me'l busca, me'l trobo i fa un resum.
1: Jo, per exemple,
2: aquí no pot fallar, no? Perquè fa un resum de lo que
6: s'ha no, perquè jo li he dit on ha de buscar.
2: Clar,
6: aquest és el tema.
2: Va buscar el PDF.
6: Però, ell busca i es queda amb les primeres 10 cerques. Per exemple, és a dir, si tu li demanes, vull fer un viatge, no? O vull anar de restaurant. I tu li dius, dime 10 restaurantes de no sé què, no sé quantos, te'l buscarà. Clar. I buscarà el primer que trobi. Però si tu li dius, busca'm 10 restaurants de cuina mediterrània, que tinguin...
1: acotar.
6: Que tinguin ressenyes...
2: Això és el pron. Això és el
6: ressenyes
2: pron.
6: Verificades, no? Que a més estiguin oberts d'aquest horari, no? I que tinguin, perquè això també existeix, i que normalment d'una a dues tingui una baixa afluència.
2: I que estigui a 7 quilòmetres de la meva
6: ubicació. Llavors tu, en aquest moment, acabes de restringir un munt de coses. Un munt de coses. Clar, dius, s'equivoca. Bueno, hi ha una cosa que és veritat, és que està preparada per contestar-te. Això una. Uh-huh. Dos, sempre contesta.
1: Sempre contesta.
6: Sempre sí. Contesta. I després, a vegades, el que se'n diu que al·lucina.
1: Però a vegades et contesta i et diu,
2: al·lucina
1: això jo no t'ho puc contestar.
6: No, al·lucina.
1: Però a vegades et diu, això jo no t'ho puc contestar o sí. Això jo no t'ho puc fer.
6: Sí.
1: Perquè té unes limitacions,
3: jo
1: no?
3: Jo no puc opinar perquè no hi entra ni una vegada.
1: No l'has utilitzat mai. No,
8: a veure. Sí, l'intel·ligència artificial és una cosa nova i té la dimensió que té. Però parlàvem d'educació. Jo crec que s'ha de fer una reflexió profunda del que estem fent amb educació. Perquè l'educació no és només portar els nens a una aula i que al cap de 3 hores se'ls tornin cap a casa o els hi donin
1: 3 hores no.
8: Això es fa i ja està. Però les escoles han d'ensenyar a pensar. Han d'ensenyar a pensar. Perquè si no, prenem mal. No pot ser que resulti que la gent no sap llegir gaire bé.
3: No, gairebé, que no sap llegir.
6: No, menteixo. Sí que saben llegir, però no saben el que llegeixen. No saben interpretar el que llegeixen.
3: Això no és saber llegir.
6: Sí,
1: se'n diu comprensió lectora, no?
6: No, se'n diu analfabeto funcional. Això se'n diu analfabeto funcional.
1: Però llavors com pot ser, si tenim un sistema educatiu universal, podríem dir, no? Que tothom té accés a l'educació, no? No com fa uns quants anys. Com pot ser que hi hagi analfabetisme funcional, com diu en José?
6: Però aquí estic d'acord amb... Per mi hi ha una cosa molt important i sempre intentem posar la responsabilitat sobre els nostres dirigents, però la responsabilitat és absolutament de cada un dels individus d'aquest país. Vale? Primer, entre altres coses, perquè som els que deleguem la nostra feina en els polítics són els que la porten, no? I després som els primers que reaccionem d'una manera o una altra en funció del que ells ens estimulen o deixen de dir. Per tant, aquest enfrontament que veiem al Congrés de tu eres más feo, más bonito, más no sé què, tu roba más, roba menos, això ho veieu, ho veus en el gimnàs, ho veus a la cua del pollastre, a la cua de la verdura, i ho veus en el gimnàs i ho veus a la cua del cinema. Per tant, és a dir, els polítics són un reflex de la nostra societat.
3: Són la punta de l'iceberg de la societat.
6: A partir d'aquí hi ha un tema que per mi és molt clar i és que hi ha tres pactes que són fonamentals en l'àmbit polític. Un és l'educació, un altre és la vivenda i la tercera són el tema d'infraestructures. Llavors, aquestes tres...
1: I tot trontoll, aquestes...
6: No, no és que tot trontoll, És que no hi ha pacte.
3: Estan desfetes. La vivenda, per la vivenda, portem
2: moltes generacions, ja.
3: Hi ha l'alcalde de Nova York i la que serà l'alcaldessa de Berlín. L'objectiu era la vivenda, o sigui que d'això. I en quant al que has dit dels tres pactes, m'ha recordat en Pasqual Maragall, que deia que feien falta tres coses importants, ja ho he dit alguna vegada. La primera era educació, la segona era educació i la tercera era educació. Perquè si hi ha educació, les altres coses ja cauen pel seu propi pes.
1: Però potser hi ha un interès, no? Que no, de que hi hagi més aquest analfabetisme funcional per poder...
8: No.
1: Per-nos anar cap allà on vulguin, no? O és que jo sóc una paranoica.
2: S'ha canviat 7 o 8 vegades, no? La llei d'educació.
6: Sí.
2: Cada vegada que ha sortit un...
3: Jo
2: crec que eren 7.
3: Jo quan estudiava...
6: La meva neboda va ser fruit de 4 reformes.
2: 4 plans.
3: Des de primer a 6 de...
2: Com a llei d'educació, em sembla que s'han canviat 7 vegades.
6: Mira, no sé quantes, sí, la meva neboda des de primer de GB, no? Que encara feia GB, fins a acabar dret, no? Va fer 4 plans educatius.
3: Jo el meu batxillerat de preparatori, o com es digués, fins a 6è de batxillerat, l'any 60, 50-60, sembla que vaig tenir 4 planes educatius.
2: I això quantes generacions són perdudes en el temps, en l'àmbit?
6: Aquí,
2: moltes generacions,
8: aquí,
2: clar.
8: El que estem dient és cert, però aquí tenim un problema, a Espanya tenim un problema que no l'acabem de valorar i és molt greu. La incapacitat que hi ha dels dos grans partits de tenir espais on puguis, en un moment determinat, malgrat les diferències, consensuar alguna cosa, o treballar-la, o intentar resoldre-la positivament.
1: Com deia en Josep Alairac aquí, sentit d'estat, no?
8: Sentit d'estat.
3: Això... Per això passa a l'estat, i passa als ajuntaments, i passa a la Generalitat, i passa a tot arreu.
8: Clar,
3: és el que deia el José.
8: És
6: el reflex de la societat.
3: Jo, i quan després jo.
1: Sí, aquest individualisme i aquest egoisme, no?
8: Plans d'educació, lleis d'educació. Quines batalles no hi ha cada vegada que es vol fer una llei d'educació en aquest país? És increïble. L'esquerra, els progressistes, van per una línia i els altres van per l'altra, però totalment diferent. I no hi ha maneres de posar-se d'acord.
6: Sí, però
3: això és fatal per un país.
8: Això és fatal.
6: Sí, el que passa és que hi ha un tema per mi molt clar i ens hem de treure la careta tots ja d'una vegada. És a dir, l'esquerra que tenim és una esquerra prepotent que pensa que té la veritat i és l'única veritat i és universal.
3: Hi ha esquerra?
6: I la
1: dreta, bona pregunta, Maria.
6: I la dreta, no? Pensa sempre que l'esquerra usurpa el poder que realment li és legítim.
3: Sí, vale?
1: I així anem. Vale?
6: Llavors, així anem. Llavors, clar, mentre uns van donant lliçons des de Suatalaya, no?, que són els d'esquerra, els altres van dient: sois unos usurpadores, os habéis quitado el poder, te lo voy a quitar como sea.
1: I
6: què passa al final?
2: I és tot o no?
6: No, i què passa al final?
2: Tot o no?
6: I què passa al final?
3: La gent es desanima. No,
6: els extrems triomfen.
3: Sí.
6: Els extrems triomfes.
1: Ho estem veient.
6: Els extrems triomfes i triomfaran. I sabeu què? Benvinguts siguin.
2: Per fer el canvi, no? Per moure...
1: Per fer-nos
2: el avispero, mueven el avispero.
6: Benvinguts siguin.
2: I pam.
6: Benvinguts siguin.
2: I passarà. La història
6: perquè,
2: és així. La història
6: perquè
2: és així.
6: Una, és a dir, la seva capacitat de fer coses és relativament petita, perquè els grans canvis que volen fer tots són a través de la Constitució, i per tant necessiten unes majories molt àmplies per poder fer qualsevol canvi constitucional, punt número 1. Dos, el tema legislatiu de determinades coses, hi haurà moltes coses que seran anticonstitucionals, és a dir, aniran en contra de la Constitució, per tant, Tribunal Constitucional acabarà...
2: Un tram.
3: Tombant.
6: Acabarà, com passa amb Trump, no? I... Jo l'únic que espero, no, és que aquests dos grans partits que tu dius que no, que són partits però no són tan grans, no? Ja no
8: com
6: són.
8: No són tan grans. Són, ja... són aquests dos partits són tot l'estat.
6: No t'equivoquis.
8: Mare de Déu, mare de Déu.
1: Jo crec que ara ha canviat una mica.
6: S'ha polaritzat.
1: Ja
6: no, i ho veiem a Alemanya.
8: No, ho veus a Alemanya, però aquí no,
6: Això és com un atacador, li.
8: Bueno.
6: No, seguiu des d'aquesta talaia, bueno, que visualitzar les coses des de...
8: No. Jo no sé.
6: No passa res.
8: Jo no sé aquesta talaia de cap manera. Jo sóc una rara avis en el Senat. En un Senat que està totalment enfrontat, jo, portaveu de pesca, aconsegueixo la unanimitat amb els altres partits el 90% de les vegades. Jo... que sóc un de tropa, no tinc cap...
2: Aquest és l'excepció.
8: Cap càrrec important, però què faig? Parlo amb el portaveu del Partit Popular, parlo amb els portaveus i, nois, aquí hi ha això.
1: Sí, jo em pensava que la política era això, no? Intentar buscar acords per millorar la ciutadania.
8: Ells et diuen la seva. El del PP em diu, no, això no... Però escolta, això que em proposes no és bo pel sector, no? I al final diu, oye, pues tener razón, vamos a tirar adelante, ja està. Jo he proposat fer una gran moció de pesca, perquè pesca també vindrà tiempos
1: sí,
8: complicados, això està clar, una gran moció de pesca que es voti per unanimitat, perquè això dona una força i una tranquil·litat en el sector increïble. Jo em penso, m'han tret el portaveu de pesca, penso, m'han tret per això.
6: Per haver arribat a la unanimitat.
8: Això sí.
2: Per intentar-ho.
8: La patada de arriba, m'han fet vicepresident d'una comissió, que a mi em porta tres pitos. Però, ja que els veia, oye, podem aconseguir això? Ja veure que moltes alegries no es veien en allà, saps què?
2: Bueno, però estàs donant la raó a en José, no? Si veiem que tu podies treure tot endavant i els propis teus te treuen...
8: I pot ser un ministre que és un tio estupendo, igual no en sap res, pobre home, però... Bueno, pel mig hi ha molta gent, tu.
6: És que m'estàs donant la raó, no tu personalment, sinó...
2: Els
6: actes dels partits, precisament... ¿Cómo podemos celebrar que... Si, hem de celebrar que hi hagi una unanimitat en un pacte i tal, i que tots dos han cedit... Joder, això és com tenir la rubeola, saps? La varola, saps?
8: Però en un estat normal... Que ja veig que no.
1: No som un estat normal.
3: Hi ha algun estat normal a Simón? No.
8: Bueno.
1: I què vol dir normal?
2: Algú sí que n'hi ha, algú sí que n'hi ha.
8: Però Alemanya...
6: Què és normal?
3: Això, que pensin que els grups diversos pensin en un objectiu per la ciutadania i no per un interès del partit.
8: Pensa, i això no, això hi és. La veritat és com es gestioni, però això hi és. Però jo penso en Portugal. Portugal, el govern va tenir un problema en no sé què i l'oposició va dir,
1: vinga, va, remenguem-se tots.
8: Aquí, després ja es tornarem a brellar, però aquí ens posem al teu costat. Això aquí en aquests moments és impossible. En l'últim cas, Ceuta és un problema d'estat, però d'estat, estat.
3: I
8: mira com ho porten, Intentar fer servir Ceuta per enderrocar d'una punyetera vegada el govern. Clar, això és fatal. Sí, és fatal.
1: Perquè només es miren els interessos del partit i aquí veiem...
6: El problema és que no són ni tan sols els interessos del partit.
2: És un rèdit.
1: No?
6: No. És a dir, perdoneu, és a dir, jo això sóc extremadament crític. Es miren només els interessos de les persones que jo puc col·locar en, és a dir, el poder. Al final, el poder, l'únic que t'ha permet és col·locar els teus allà on tu vulguis.
3: Bueno, però això són interessos de partit.
6: No són de partit, són de persones.
1: Bueno, sí.
6: Són de les persones.
1: Són interessos particulars dins
6: particulars de les persones.
2: No, però això no pot ser. Això...
6: No, pot ser perquè passa. És a dir, és possible perquè està passant. Llavors aquí és per mi on està. És a dir, un diputat més o menys són calés.
1: Sí.
6: I són menys assessors, menys no sé què, menys no sé quantos, tota una sèrie, i menys diners de cares al partit, per les properes campanyes.
2: Això és el rèdit que pot treure el partit en aquesta situació, no? Valores i dius quin rèdit puc treure, si puc treure més o menys.
3: Per això es presenten llistes amb persones que no... Als ajuntaments es presenten... Hi ha partits que no tenen moguda en aquell municipi, presenten una llista amb gent
2: d'altres pobles,
3: només per aconseguir aquest tant per vot. Lo fumut és quan surt algun que és
6: de Viladecanyes, no?
1: I ha d'anar-hi.
3: O ha de renunciar, però esclar, llavors és el següent que potser és de...
1: Però clar, tornant als temes educatius, i si anem en concret doncs aquí a Catalunya, que també hem començat el curs, he anat a totes les reunions d'inici de curs que m'han tocat com a mare, no sé si vosaltres us ha tocat, però
2: us
1: he posat com a joves, home.
6: No, joves sí, però ja no ens toca.
1: No, però allò que t'expliquen, doncs mira, aquest any no hi haurà sortides, perquè ni colònies, perquè...
2: Bueno, això ja és una altra història.
1: Com a mesura
3: però, bueno, mira, això no és el que em preocupa tant a mi, Sí que és un espai que trenca l'aula i que permet un altre tipus
1: d'aprenentatge.
3: Però jo crec que el greu no és això, el greu és l'altre.
6: Per això
1: que s'hagi arribat fins a aquest extrem...
6: General.
1: No, però que s'hagi arribat fins a aquest extrem de que els mestres hagin decidit doncs,
6: per intentar... Que no t'enganyis, que no és per intentar res. És a dir, si el que menys està dintre del debat aquí és el nen. si lo menos, jo no he sentit parlar de nens en el debat educatiu, no he sentit.
2: Home, sí, has sentit parlar de ràtios, les ràtios involucren
6: no, nens. Però les ràtios pensant en que tenen masses alumnes a la classe i no es poden,
3: però això també repercuteix
6: no he sentit en cap
1: atenció, no?
6: No he sentit en cap entrevista parlar del nen o de nena i de lo bo que és pel nen i per la nena, perquè si pensessin en lo bo del nen i nena anirien de colònies, perquè només pensen en que ells han de passar una nit fora de casa i a més no està remunerada. Perdoneu,
2: ara sí,
6: i diguem les coses com Déu mana, és a dir, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, perquè el debat no està en el nen ni en la nena, ni en el seu futur ni de més, i et trobes coses. Ara parlava amb uns amics, ara just he sortit de spinning i m'he fet un cafè amb ells. La seva filla ha fet enginyeria civil i han entrat dos enginyers civils com a becaris a una gran constructora. La nena, no? Això l'any passat, la nena avui en dia ja té un càrrec dintre de la superestructura de FCC, i aquesta noia, què ha fet? Pues no treballava 8 hores, treballava algunes més, i feia mèrits, i estaven allà, i sortia tal, i les seves obres sortien bé, i ben posades, i no sé quantos, i tal. On està ella? En un càrrec. On està l'altra? Ja no té la... ja no és becària. Una l'han contratat i l'altra...
2: Bueno, llavors, però millor l'empresa ha fet aquesta jugada de posar dues persones, a veure
6: No, han posat, posen tants becaris com necessiten, o sigui, igual hi havia 15 de becaris. Què passa? Que hem perdut una cosa que per mi és molt important, el mèrit. I el mèrit... el mèrit, deixeu-nos d'història, es diu producció i productivitat, és mateixes hores, mateixa producció, i això es diu productivitat. I quan això ho tenim fora del, ho tenim fora del, de les, i entre ells els mestres, sí, perquè la seva productivitat es diu PISA.
2: Segurament els que estem aquí,
6: la seva
2: segurament els que estem aquí hem treballat més hores de les que ens
6: jo, no, però no parlo de tu, però jo ja no parlo de tu,
2: i ho enteníem així com una cosa. El que passa és que ara els temps canvien,
6: però jo no,
1: Kiko, però no, tot és la productivitat també, no. És el saber fer que aquelles coses
6: Kiko, viure, bé, no, productivitat viure, és mateixes hores més producció, per tant,
2: sí.
6: És a dir, el problema és que ni en les 8 o en les 6 o 5 que treballen els mestres, la seva producció és molt menor de la que toca. I ho tenim en un informe hiperobjectiu que es diu PISA.
2: Sí,
3: però també hi ha una altra cosa, i és veritat, perquè jo tinc una amiga que és professora d'institut, que la diversificació cultural i de nivell que hi ha a la classe, si no hi ha un reforç, és molt difícil tirar.
6: Totalment d'acord. Totalment d'acord.
3: I aquí també hi ha una queixa d'ells.
6: No, absolut, és a dir, sens dubte, estic d'acord. Vamos, és a dir,
3: si ella està,
6: em poso de genolls i ho certifico. Alhora, vale, molt bé, això passa, però i la resta, que no tenen aquesta diversitat o que no tenen tanta diversitat, on està la seva producció? És a dir, si els mestres com jo, o com en Kiko, o com altres, es juguessin al seu lloc de treball cada dia en funció dels seus resultats...
3: Bueno, aquest és un problema del funcionariat.
1: És
3: un problema del funcionariat en general.
6: Llavors, clar, és a dir, clar, a mi, si jo no dono el 100% de mi, o a vegades més de mi, els meus clients em diuen: José, fins ara ho has fet molt bé i ens has ajudat molt, però ja creiem que no ens ajudes. Adiós, chao, chao, pescao, que això està de moda ara, dir chao, chao, pescao, està molt de moda.
2: Molt de moda.
6: No? Molt de moda. Llavors, i m'ho he de menjar amb patates.
3: Ja, però, per exemple, hi ha un problema...
6: Jo els faria tots autònoms, ja veuràs que... Jo faria tots els mestres autònoms.
2: No, jo penso que està bé.
3: Hi ha un problema a nivell general, que és el fet, ja us ho vaig explicar, que em va dir un estudiant, que molta gent el que busca és una feina que només li dongui diners per poder escapar de la feina. Uh-huh. Llavors vol dir que mentre treballes tu no tens un interès, una vocació, un carinyo, un no sé què per aquella feina. Vull dir que compleixes el mínim. I això es veu en com moltes vegades en compte tenen en segons quins llocs, no? Amb quina mandra, amb quina desgana, que al final dius, vagi vostè...
6: Vés
1: a fregir espàrrecs.
3: Però esclar, això s'està donant perquè hi ha una societat que ha venut que el millor és precisament això, és treballar el mínim que et doni el suficient diners per escapar-te de la feina amb un low cost a no sé on.
6: Però a mi em sembla molt bé això, és a dir, no, no estic
3: però
6: en contra,
3: el temps però, que
6: però el temps que tu recerquis l'excel·lència.
3: Ja, però bueno, si tu al final has agafat una feina que t'importa un pito, però bueno, a veure, jo ara posaré el meu exemple personal. Jo vaig haver de deixar en el moment donat la meva feina de ceràmica autònoma, el torno a fer, per buscar-me la feina, i vaig acabar amb un ajuntament, però en aquest ajuntament jo m'hi vaig implicar i vaig trobar moltes, vaig aprendre moltíssim i vaig aportar moltes coses i m'ho vaig passar molt bé. I el que em va, però bueno, i tinc companys que a mi se n'enreien de mi, perquè em deien que jo sempre tenia la taula buida i que llavors per això sempre em queien coses, i que en canvi ells el que feien és canviar les carpetes d'una banda a l'altra. Jo pensava, 7 hores canviant carpetes d'una banda a l'altra, per l'amor de Déu, quin desastre.
6: Mira, és a dir,
3: això passa.
6: Per un client ens ha costat, tenint-ho tot al dia, ens ha costat 8 mesos tenir una llicència d'obres. 8 mesos.
1: Uau.
3: Bueno, però sí.
6: A 3.000 euros de lloguer per mes abans d'obrir. 8 mesos sense poder fer obres. 8 per 3 són 24. I 5 i 3 mesos més d'obra, calculeu.
2: Però això és per la burocràcia administrativa, vols dir? O per...
6: Per la desídia.
2: Per la desídia, clar.
6: Per la desídia.
3: Bueno, després us explicaré. Eh?
2: Sí, per la desídia. Pot passar, sí, sí.
3: Bueno, toca fer una pausa, em sembla, eh?
2: No, jo deia una cosa, el que proposa l'Illa per mi em sembla bé, ¿vale? Però el que deia la Maria té que ser llarg en el temps, això, i que no sigui una patada pa delante, perquè si no la liarem.
3: Si no, seguim igual.
2: Seguim igual.
1: Estaria bé que arribessin a un acord els mestres
2: el pacte d'educació s'ha de fer.
1: Hi hagi un pacte d'educació.
2: Clar, s'ha de fer.
9: Aquí ara no vull dir res per no aixecar la llebre, però bueno, aquí hi ha...
1: També hi ha uns interessos...
2: No passa que no aconseguirà.
6: Ara ens ho expliques a la pausa.
1: Sí.
2: No ho aconseguirà, no?
9: A la pausa us ho explico.
1: Vale, ara la pausa ens ho explica, em sap greu pels oients, perquè no ho sentiran, però nosaltres fem una petita pausa. Deixeu-me que saludi, que m'estan escoltant des del País Basc, sense saber català, però ens escolten. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
10: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant. Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada, el magazín de comarques de Girona.
11: Saps aquest lloc on sempre tornes?
12: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
11: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
13: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
14: 29è aplec de Manoli per Olsa Valdòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels Amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els Amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.
15: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
16: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
17: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos.

0: proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, que ens escolten sense entendre el català, que això està molt bé. Jo tinc aquesta amiga meva que m'està dient que m'està escoltant, i mira, una manera d'aprendre català aquí, escoltant la ràdio.
2: Un any que em va ensenyar com es demanava una cervesa amb esquera.
1: Ah, sí? Com?
2: Ja no me'n recordo.
1: Ja no te'n recordes?
2: Això ho vaig fer repetir 3 o 4 vegades.
3: Apuntat en un paper, sí, bueno, en el mòbil.
2: M'ho apuntaré.
1: El teu nivell de retenció de continguts d'aprenentatge...
4: Bueno, a partir d'una edat... Nous noms i les noves retencions costen més que no pas d'això.
3: A mi em costa ja, també.
4: Sí, o sigui, jo que vaig a classe d'anglès per no perdre l'anglès que tinc, me n'adono que jo tinc molta facilitat per parlar fent servir el que jo ja sabia.
1: Clar.
4: Però quan em diuen noves.
1: No,
4: noves, el que em costa de retenir-ho és repetir, perquè si no, no em queda.
1: Normal. Doncs mira, aquesta amiga meva, doncs, ella tampoc sap molt d'euskera, sap algunes coses, però mira, així aprenc català també, que quan més millor, no?
4: Mare, del castellà al català tampoc, no. Són llengües llatines que tenen...
2: Ja són gran, però si encara tingués l'oportunitat...
1: Home, l'oportunitat la tens.
2: M'agradaria aprendre euskera.
1: Sí?
2: Més que res, perquè vull fer una penya de l'Atlètic de Bilbao i el dia que anem allà m'agradaria fer una salutació amb euskera, que quedaria molt...
3: Bueno, com el rei,
1: jo sé dir bona tarda, egunon, no?
2: Sí.
4: Llavors, amb això moltes vegades ja n'hi ha prou.
1: Sí, exacte. Amb una paraula és com quan ve algú aquí a Catalunya i diu bon dia, benvinguts, i ja estem tots contents.
2: Si van papers, va haver el discurs que vaig fer quan vaig ser president del Senat, allò, no per mèritos, per anys, i la salutació era en basc,
1: en
2: gallec, en català, i això, i egunon.
1: Veus, egunon. Aquesta ja la sabem.
5: Sí, a mi em va passar una vegada que vaig entrar en una botiga d'animals, no?, i vaig preguntar, és cara esta cacatua? I em van dir, no hablo basco.
1: L'acudit d'en José és el seu moment, ja sabeu que els divendres solen passar aquestes coses. Estàvem parlant d'educació a la primera part i ostres, jo crec que hem de parlar d'habitatge també, perquè és una altra pota que coixeja. No sé si jo he vist a xarxes socials aquest desallotjament d'aquesta senyora 83 anys,
5: 87,
1: jo no sé, molt gran, que porta 20 anys o tota la seva vida,
5: 60 anys en aquell pis,
1: tota la seva vida en aquest pis, i que la fan fora perquè els propietaris l'han venut a un fons voltor.
5: No.
1: Això és el que jo tenia entès.
5: Fons voltor, no. A un fons d'inversió.
1: Fons d'inversió.
4: Que moltes vegades són també fons voltors.
5: No, perdoneu. Per mi,
1: aclareix-m'ho.
5: Què és un fons voltor i què és un fons d'inversió? Són dues coses. O sigui, poden coincidir.
4: Sí, vale? Per això et dic que moltes vegades són igual.
5: No, moltes és dir que són la majoria, i aquí és on discrepo. Vale? Un fons voltor és aquell que en el seu moment, i com indica el voltor, va comprar edificis oficines o el que sigui, a preus durant la crisi immobiliària. Estem parlant de 2008,
4: sí, 2009. Sí, el que fan els voltors,
5: el carronyista. 2008, 2009, 2010, van comprar perquè estaven en promoció i encara no estaven acabats, perquè per les raons que siguin, no? Llavors van comprar. Llavors això no vol dir que tots siguin fons voltor, és a dir aquí de la premsa, és a dir,
1: ara és que a la premsa ens agraden aquestes coses.
5: Sí, clar, però bueno, és a dir, el que us agrada molt a la premsa darrerament, almenys la que, és a dir, televisió o tal, és treure les coses de context. Vale? Treure les coses bastant de context. I llavors, clar, la notícia és una altra quan la poses en context que quan no ho és.
1: Vale? Vinga, va, contextualitzem.
4: Bueno, però el fons d'inversió...
5: Dit això, una altra cosa, per mi hi ha una altra cosa. Què hi ha dolent en tenir el seu fons d'inversió?
4: No, però un fons d'inversió, sigui el que sigui, un fons d'inversió, un voltor o un privat, hauria de tenir un moment donat un mínim
1: d'humanitat.
4: D'humanitat, en segons quines circumstàncies.
5: Sí.
4: Ho sento.
5: Sí, però dit això, és a dir, diguem, posem les coses en context. És a dir, sigui d'un fons d'inversió o no, o d'un petit propietari, no trobeu injust que aquest propietari...
4: És el que anava a dir, que el problema és el propietari.
5: Que aquest propietari sigui un fons d'inversió o sigui un privat, que n'hi ha molt.

0: molts més que fons, no? Que molts
1: és
0: més
1: normal,
0: que fons,
1: és normal,
0: no?
1: Que hi hagin més.
0: Vale, perquè està molt atomitzada la propietat de la vivenda. Un propietari tingui immobilitzat durant més de 60 anys un pis que no pugui pujar ni al lloguer. Perquè és un lloguer de renta antiga i de més, i no tingui la capacitat de cobrar un lloguer digne i la seva inversió sigui pròpia o sigui a través d'una herència, no pugui tenir una rendibilitat adequada. Perdoneu, això ho trobo injustíssim. Tan injust.
2: Però aquí és on hauria d'entrar els governs. Perquè si hi ha una persona gran que...
0: Perdona'm, aquesta senyora...
2: I després veure la realitat
3: estudiar
2: econòmica
3: cas,
2: d'aquella persona. Perquè, és clar, si és una persona de 87 anys però que té una renta prou important com per acceptar un augment d'això,
3: llavors
2: hauria de poder ser. Ara, si és una persona de 87 anys que té una renda mínima, una pensió mínima, i etcètera, etcètera, aquí els governs, sigui el que sigui, haurien d'actuar.
0: Sí, però,
2: per
0: dir, però què no ha sortit a la premsa?
1: Ja
0: perquè
1: surti,
0: aquesta senyora
1: ja surt,
0: té un busquet de 87 anys.
1: Està,
0: no, és a dir, té necessitats.
2: Sí, és dependent.
0: Vale? Li han ofert anar a una residència i ha dit que no. On estaria millor atesa, on estaria de no sé què, no sé quant, saps? És a dir, s'ha de posar tota la informació en el d'això.
1: Està posada, està, en algun lloc està posada.
2: També tinc entès que una persona gran que està acostumada a estar en un lloc, tu la canvies de lloc i té molts problemes d'adaptació, d'orientació i de
0: estic d'acord.
2: Que el que passa que aquí hi hauria d'haver-hi un servei a la vivenda. Vull dir que aquí hi hauria d'haver un servei social i tenir en compte, doncs, a veure, el problema de la vivenda és moltes cases sense gent i molta gent sense cases. Vull dir, és una qüestió que no s'entén. Vull dir,
0: no, jo ho entenc perfectament.
2: Doncs jo no ho entenc.
0: Jo t'ho dic, mira,
2: l'argument i el d'això, però no és lògic.
0: No, el que no és lògic és que tu vulguis posar una vivenda en lloguer i el primer que tinguis és un topall. Jo no ho entenc. És a dir, la millor manera de regular el mercat és deixar-lo lliure. Però punt número. Però va, t'accepto el topall. Persona sancionada, va, te l'accepto. Però clar, si jo poso una vivenda que jo tinc perquè l'he heredat o perquè l'he comprat o perquè he sigut tan xulo de tenir inversió, de poder tenir estalvis i poder-la comprar, i resulta que si aquest senyor no em paga, jo no estic protegit. M'he de pagar jo una assegurança a part per poder cobrir aquesta eventualitat. Dos, si aquest senyor al cap de 6 mesos, 8 mesos anem a judici i paga la renta amb retard o el que sigui, o el que s'acordi, pot seguir a la vivenda. És a la segona quan es fa quan ja dius no, escolti, vostè ja ha deixat de pagar diverses vegades, perquè torna a passar diverses vegades i fora. Deducció, tinc poques deduccions, és a dir, vale, jo accepto que tingui una zona tensionada, però llavors no tinc totes les deduccions possibles en l'impost sobre la renta de les persones físiques.
2: Escolta. Però en aquest sentit, hi ha un servei d'habitatge públic que ja tenen molts ajuntaments on tu pots posar el teu habitatge en mans d'aquesta oficina.
0: A quin preu? Quina és la rendibilitat?
1: Ja es fa, això.
2: És igual.
0: No, perdona.
2: Tu,
0: és a dir,
2: tu pues, cobraràs.
0: No, ho venc, no, però no cobraràs el que cobraràs en el mercat lliure.
1: No, bueno, molt menys. Molt
2: tens
1: molt
2: uns menys. Riscos i aquí no els tens.
0: Ja, pues, per això prefereixo tenir els diners al banc. O no tenir-lo.
2: Però llavors,
0: o tenir-lo disponible per mi pels cap de setmana.
2: Totes aquestes vivendes que estan buides haurien de
1: però això, Maria, que tu comentes ja està... Serveis socials actua, les vivendes aquestes que l'Ajuntament gestionen, perquè els casos també hi és. El que passa que aquí, en aquest cas, hi ha una línia molt, molt, molt estreta, no? És veritat que pagava un lloguer antic de 400 o 500 euros quan el fons aquest podrà treure't més de 3.000 euros, vale? Llavors, clar, li donem la raó. És veritat que, i surt a les notícies també, si algú llegeix bé la notícia, no només el titular, que aquesta senyora li han ofert una residència, el seu cosí li ha ofert un pis a León de 50 o 60 metres quadrats, i ja no ha volgut anar.
0: Que però alguna... anirà,
1: Sí, segurament. Però... jo crec que la societat està fent alguna cosa malament, vale? O sigui, ara s'han de posar a mirar una altra vegada un decret al govern, perquè clar, tot això depèn de l'Ajuntament, de l'Ajuntament a la Comunitat Autònoma, de la Comunitat Autònoma passa al ministre o al ministeri, clar, llavors alguna cosa estem malament des de la societat.
3: Jo tinc un dubte. Crec que l'article 47 de la Constitució espanyola diu que tenim dret a l'habitatge.
0: Sí, però no et garanteix, però no en cap moment diu que et garanteixi una vivenda.
1: Clar, tens dret a la vivenda.
0: Clar que tens dret a la vivenda i a l'educació, però no te la garanteix.
3: Tu te l'has d'oferir.
0: No, et garanteix l'oferta de vivenda.
1: I fliparàs.
3: Perquè... Home, me l'he llegit.
0: No, però no et garanteix que tu tinguis una vivenda. Et garanteix el dret.
4: El dret és una altra cosa.
3: Però a nivell de govern ha de garantir aquest dret. I no sé...
0: No, ningú t'impedeix tenir una vivenda. I et garanteix l'accés en bones condicions a lloguer, a compra-venta o el que sigui. No et garanteix
1: avui que tu tinguis una vivenda.
0: No, perdona. Si volem això, estem en un estat comunista russo.
2: Bueno, no, tampoc.
1: Avui a Badalona hi ha dos.
0: Si cada ruso o cada espanyol tiene que tener una vivienda, nos vamos a Rusia.
1: Claro.
3: Però, clar, des del moment que tu no te la pots permetre perquè el mercat demana uns preus que tu van molt més enllà dels sous, alguna cosa està fallant. Llavors aquest dret no està garantit.
1: Avui a Badalona hi ha una parella de 87 i 90 anys que també els fan fora de casa.
3: També els desallotgen.
1: Cuidado, Clar, jo crec que entre uns i els altres se tiran la pedra, que si la comunitat, que si l'ajuntament, l'ajuntament hacia el govern, que tal igual, i aquí la casa sin barrer, això no pot ser. Això s'ha de fer un canvi radical.
4: Sí, però, Quico, si en aquesta dona pobra, que és de pena, haguessin trobat una solució, bueno, el ministeri,
1: ja l'han trobat, Martí.
4: O algú ja paga això.
1: No,
4: aquí tenim 100.000 que no paguen ja els lloguers la tenim liada.
1: Va haver-hi una senyora milionària.
2: No, el que passa que amb 87 anys és la qüestió d'esperar una mica.
3: Ja.
1: Hi ha hagut una empresa i una senyora milionària que ha posat els diners que faltaven per pagar el lloguer a 3.000 euros. I també li ha dit que no volia cap...
3: Que ella no volia que li paguessin la diferència.
1: O sigui que...
2: Bueno, que va ser una resistència.
1: Jo crec que ha sigut una resistència.
0: Ha sigut un ús...
1: De les xarxes, de la...
4: I aquest orgull... I aquest orgull mal entès a vegades de les coses, perquè mira, jo m'he trobat recentment en una situació, un senyor que... jubilat, cobra 1.000 i pocs euros... un tio solter, un tio que ha fotut la vida per veritats, que veu i això, ara està a casa sense poder-se moure perquè la té fotuda, i aquest tio de què viu? Com tira? I vaig parlar amb el tio del bar i li dic, escolta, aquest noi li podem fer arribar un menú cada dia o això? I em diu, a mitges, se'm va dir el del bar, un bon tio, fem a mitges, i jo dic, vale. El tercer dia ens ho va tornar.
1: No el volia.
4: Que no volia. Aquell orgull.
3: Clar.
4: Que l'entenc, però és un bon home aquest,
3: sí,
4: eh?
3: Sí.
4: Però, hòstia, tu...
1: Això es passa quan es fan gran la gent, eh?
3: Bueno, però perquè ens costa molt també, com a persones, deixar-nos ajudar. Perquè... Bueno, tu vols ser autosuficient i a vegades has d'acceptar, i costa molt d'acceptar, no?, que no pots tu sol.
1: Perquè les residències han de ser privades.
3: Les residències de gent gran, vol dir.
2: Perquè no havien de ser públiques.
3: N'hi ha de públiques, les places són en comptagotes.
0: Però,
1: José, al final acabarem tots allà, quasi
0: no,
1: tots.
0: Sí, sí, però per què no pot ser un negoci fer una residència?
1: Bueno, qui faci una residència?
0: Però per què no pot ser un negoci? És a dir, perdoneu, esteu dient tonteries, però de l'alçada d'un campanar.
1: Pedro Sánchez va sortir l'altre dia i va dir que posava 800 vivendes ja serveis socials i pròximament 1.500 vivendes, ¿vale? Ho va publicar i van dir-ho allà.
4: Sí, ho va dir això.
1: Pedro Sánchez va dir-ho, va sortir a la tele. O sigui, aquestes poden ser públiques i les privades també poden ser, i també vivendes privades i residències privades, no hi ha problema. Tu vols una residència privada? Vas a una residència privada. Tu vols viatjar amb el Wigo? Viatja amb el Wigo. Vols
3: però has de tenir les opcions de la pública?
1: Pots viatjar a l'AVE? És una aventura. O
0: perdona, és a dir, si jo he sigut prou estalviador a la meva vida,
1: sí,
0: jo he sigut prou estalviador a la meva vida i me'n puc permetre una residència privada.
1: Ningú diu que les residències privades no.
3: No,
1: que alguna residència tindria que ser pública.
3: Però potser hi ha un dèficit de places públiques. O sigui, quan la pública falla i la privada doncs hi és i no et queda més remei, llavors és que aquí sí que hi ha un problema. Jo no dic que no pugui haver-hi residències privades.
2: Per mi el problema...
3: Però la pública funciona bé.
2: Per mi el problema és considerar el negoci en detriment del servei. O sigui, si tu consideres, si tu fas negoci a canvi de complir amb el servei, per mi el negoci no és vàlid. Però hi ha molts negocis o moltes coses que adquireixen benefici a canvi de detriment del servei.
0: Sí, d'acord,
2: i això és el que jo no accepto.
0: Jo és que jo busco l'excel·lència en tot, per tant.
2: Si tu fas excel·lència, cobreixes tot el que fa falta, mantens una llar d'avis en les condicions que sigui, pagues el personal com sigui i a més
3: i ben pagat el personal perquè facin bé el servei
2: i suficient i amb suplències prou i a més guanyes diners, bravo. Però si per guanyar diners has de limitar tot això, llavors...
0: Ja, però sí, però hem d'anar a l'arrel. És a dir, quan li paguen en aquesta residència per les places públiques, per les places que posen concert?
2: Si tu poses una residència privada, t'arrisques el que hi hagi. I llavors has de saber com està el negoci, com està, sí, i punt. Això... Però has de complir...
0: Sí, no, que estic d'acord, eh? O sigui, jo busco l'excel·lència, per tant.
2: Vale. És a dir... Llavors, esclar, si tu fas negoci a costa de complir un bon servei, llavors sí que jo no estic d'acord amb el que se'n diu negoci.
3: Clar, el problema és quan la pública falla, no? Que llavors tu, com a ciutadà...
1: No, la societat falla. No, el problema és quan la societat falla i passen aquestes coses. Ara es posaran d'acord per intentar treure un decret i a veure si Junts, que ha fet unes variacions, a veure si pot entrar aquestes variacions però, o modificacions. Ja
3: en temes d'habitatge o en temes
0: però
3: de residències, ara no ho sé.
0: Però benvingut al pacte.
2: Sí.
0: Benvingut al pacte.
1: I això que no passava fa 3 anys, o 2 anys, o fa 3 mesos.
0: Per rèdit polític.
1: Vale, ja està, ja estem igual.
0: Per rèdit polític.
1: Ja estem igual. Allà para tot.
0: Per rèdit polític, pur i dur.
3: Nosaltres
0: a veure, el que demana Junts no és tan poc.
1: No
0: trobo que siguin coses fora de lloc. Mira que no estic d'acord en general en quasi res. També és veritat que han baixat molt el llistó de lo que demanaven, però clar, és a dir, al final, però s'han vist de que en les enquestes van anar així cap a baix, vamos, en picat, no? I
1: perquè
0: dic,
1: no es pot dir no a tot,
0: clar,
1: sempre.
0: Perquè no a tot sempre vol dir sí, no a res, sí a res. Per cert, no.
3: Va, vinga, fes la punt esportiu.
1: Junts té un problema, que amb això de la aquesta de Ripoll ha entrat en pànic, Junts.

0: estic content. Estic content i no content, perquè clar, és a dir, no tindrem rival en aquesta lliga si el Madrid segueix igual, no? I estic content, perquè en Mourinho s'ha tret la careta aquesta que venia amb l'estil de moderado i ja ha sortit el Mourinho que tots esperàvem.
1: Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals el dilluns amb més tertúlia, amb el suport de Gestoria Fernández. Que passeu molt bon divendres i bon cap de setmana.
2: Adéu-siau.
3: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que la cimera educativa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Esther Niubó hagi estat molt inconcreta i buida de contingut. La líder parlamentària de Junts ha avisat l'executiu català que mantenir Niubó al capdavant del departament dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
2: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
1: I Esquerra Republicana ha reclamat un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitanegi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
3: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
1: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i hi van poder evitar el segrest. I l'empresari Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona, amb baixes, obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria, Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 9:15 del vespre. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
4: 欢迎收听Rambla54，一档聚焦行动派人士的广播节目。今天的嘉宾是来自Radio Ruby电台的Mariona Herrera，他将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。Mariona Herrera de Radio Ruby，ben tornada al Rambla。
5: Hola, gràcies, Anna, bona tarda.
4: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
5: A veure, ho he escoltat prou bé, sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Herrera, Radio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
4: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí, i que aleshores vam descobrir, doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
5: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis, o sigui...
4: Fàcil no t'ho poses, eh?
5: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig aprendre un idioma. i vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat, i a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
4: I tu estudies xinès mandarí o vaig errada?
5: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el...
4: Xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns-ho això, si us plau.
5: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació, que és l'Associació de Dansa del Lleó Guanghui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi, i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana, la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, de dansa de lleó a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo, i bueno, pues jo estic allà al mig aquest any tocant el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I bueno, si algú es vol passar, jo ho recomano moltíssim, estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà, i bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge, jo faig la publicitat, però ja em parareu.
4: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
5: Bueno, no sé exactament com descriuries, és... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó, i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I bueno, és això, es fa sobretot en inauguració.

0: celebracions, també ho fem amb bodes, i la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres a la meva associació, el Guanghui. Llavors a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això, i bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
1: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
0: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
1: Sí, sí, hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
0: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. És, justament, el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles, pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen, pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
1: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
0: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. O sigui, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters, pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
1: És com molt poètic, no?
0: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic, i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
1: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
0: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla，五十四电台，希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午四点再见。
1: Estic al·lucinada, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
0: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
1: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: Anem a la Rambla. Anem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Tornem a començar. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
2: Su! Su! Su!

0: Com aquests, doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el nostre... Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès, i d'aquesta manera també doncs ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava la unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però al final també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Se troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore, i aquells doncs s'hi troben totalment identificats, i després de més joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt amiga un ordinador del Commodore que havia tret, o l'Atari també havia tret un altre model d'aquests amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però escolta, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa, i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina, per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També hem posat tot aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés per la senzilla raó primera que ja no hi cabria, perquè a més pesaven tonelades, sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils d'avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb una Astra, amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall, sí, com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anaven aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... Aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs, que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca, i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista, tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.

0: la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
1: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Aclarim, igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
2: Sí, parlem d'últims, o almenys de ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, i va haver, que hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011 a més és, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
3: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer, i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i bueno, evidentment, pues quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
1: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
3: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treball al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, eh? Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la Galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades, perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
2: Uh-huh. I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
3: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir, jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me n'anem a Miravet ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
1: Ara ens ho deies, a la Galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
3: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic i l'electricitat. van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la Galera hi ha 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, doncs provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, ens farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir algo, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es van anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara estos últims anys que ja mos porten tants de productes d'estos països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui feta a mà, que és tot treball de mà, pues, té un cost que en estos puestos la venta al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
2: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la Galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigui la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la Galera?
3: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són, eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta,
2: que és part de la gràcia també.
3: És molt bé, de lo fet a mà, que paregui igual però que no ho sigui. Si és una cosa industrial és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces bàsicament aquí al territori, aquí a la Galera, peces que eren per a aigua, cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent evidentment criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, hasta ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot era de fang. Quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la Galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja, i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la Galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers, eh? I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els cadups perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també, però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom, eh?
2: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
1: Exacte, tot es feia.
3: Se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia, vull dir, no hi havia res més.
1: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínima Gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
3: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
1: N'hi ha molts,
3: que...
1: Tinc constància.
3: I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat que, de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites a lo millor fer alguna cosa més i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, a lo millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, yeah. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
1: A desconnectar, no?
3: A desconnectar.
2: Sí, una forma d'escapar de nosaltres precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
1: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
3: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dedique. Llavors jo penso i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura tot això ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estés una mica ajudat, i simplement perquè no es pergui este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
1: I de la cultura.
3: Jo sempre dic que a un arbre, quan li comences a tallar tot moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
2: Gràcies, Anna, fins la propera.
3: Moltes gràcies.
4: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, a la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna, molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleges amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
5: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història, i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital. I jo, bé, sóc l'Àlex Pérez, sóc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus. Em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio, i al final doncs m'he quedat aquí vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
5: Doncs Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
6: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
6: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent. Són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no... té estudis, doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
7: A mi m'agradaria començar preguntant-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
6: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos, vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas d'escultura i arqueologia, i el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan es van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a lo que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant, doncs, amb l'església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que, bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem, doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant, no?, fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs, bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina, doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
6: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple, doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem, doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin, doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
7: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
6: Bé, nosaltres al taller, doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients, n'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem, doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no?, i n'hi ha d'altres que directament no, és de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut, doncs, en conflictes bèl·lics, doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces, doncs, també, doncs, que en el seu transcurs històric, doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs, bé, ara aviat farà 15 anys, doncs, de història, i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
6: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza, que ara, la caracteritza, com ara no em surt ara.
1: Caracteritza.
6: Això, el que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs quan, quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat vull dir és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però clar, avui en dia amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs evidentment les hem d'emprar i utilitzar, com per exemple un escàner 3D, no? Importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa, sí. Tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial. No sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
6: Bueno, nosaltres, més que pressió, és, ja hi estem acostumats, perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, o en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquell llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé, han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
6: Doncs moltes gràcies.
7: Igualment.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Baix Camp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa, de Williams no la va clavar. Adrià, benvingut al Rambla 54.
10: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil, que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
10: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
1: I és clar, les xarxes es deuen fer malbé.
10: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
11: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del Departament des d'un primer moment, es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
10: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
11: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i per tant deixen de capturar peix.
10: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continuar treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
1: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
10: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
11: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè, evidentment, és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
1: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
10: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers, què és això?
10: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
10: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
10: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara, i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva, i després juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem, i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54, moltes gràcies i fins aviat.
10: Gràcies a vosaltres, fins aviat.
4: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
12: Moltes gràcies, Anna, encantats d'estar aquí ramblejant.
1: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
12: Doncs mira, jo sóc l'Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys, sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar...

0: El robot de la clínica dental de Marina Ostrell d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té? Què fa ben bé aquest robot?
0: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons, i te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions, i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
2: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
0: No, a mi això ho fa la seva companya, la Lisa, que s'encarrega de l'administració, i mira, no pateixis, evitem malentesos, la Lisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
2: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar, i són eines que a nosaltres ens ajuda moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar, i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia pues, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà s'han data clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital, de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
0: Sí, exacte. Jo us parlo d'aquí Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
2: Molta gent ens diu, sembla mentida que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho, llavors sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués, que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim, el postoperatori és molt més... Hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol, avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
0: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
0: Moltes gràcies, fins ara.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i els grups municipals de Junts i Vox. El nou text substitueix l'anterior ordenança de 2007. L'equip del govern municipal ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix les llibertats. Ha defensat l'expedient la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
3: Quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista, que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
2: I la mesa del Congrés tractarà la reunió de dimarts que ve l'incident d'un procediment sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va exhibir un esprai de gas pebre dins l'hemicicle. Fons de la Cambra Baixa apunten que la sanció pot anar fins a la suspensió temporal com a diputada, segons el que estableix el reglament. L'ús d'aquest esprai de gas pebre per part d'un assessor del PP després de la intervenció de Vázquez va provocar que 12 persones fossin ateses pels serveis mèdics. El Congrés també va haver de desallotjar diverses zones per la presència del gas tòxic. I la Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té com a objectiu últim lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Aquest servei ja té un pressupost d'11.000 euros. I presó provisional amb fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona de 65 anys va ser detinguda dimecres al matí pels Mossos a Madrid. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a Baqueira el passat 26 de desembre. I l'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí A Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra ha comptat amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria El Mayoral, que conviuen amb una connexió de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern central, PSOE i Junts recuperen el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tombin tal com va passar la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. En aquest sentit, i des dels comuns, s'insta l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent. El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures anti desnonament per evitar casos com el de Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit Junts que no pot fer costat al PP i Vox.
2: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu.
1: I Barcelona ha declarat la guerra als creuers d'escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en plenari l'encariment progressiu de la taxa turística fins als 24 euros. D'aquesta manera vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però en canvi fan més ús, un ús més intensiu de l'espai públic. El ple ha aprovat de forma també definitiva congelar 4 euros el recàrrec dels albergs. Totes dues mesures han prosperat amb els vots a favor de PSC, Junts per Barcelona i Esquerra Republicana i l'oposició dels comuns PP i Vox. I l'Ajuntament de Tortosa ha denunciat als Mossos el robatori del cablejat elèctric de coure que pertany a la xarxa d'enllumenat públic municipal en tres sectors diferents del nucli antic. Durant les nits del 19 i el 21 de setembre es van detectar les sustraccions que afecten 270 metres lineals. Això ha provocat la interrupció de subministrament elèctric de l'enllumenat públic i ha deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. El consistori ho xifra en 5.200 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat aquesta tarda després d'abonar la fiança de 80.000 euros fitxada pel jutge de Viella. Està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní. El Gran Teatre de Liceu inaugura ara a les 6 de la tarda la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shirin Nechat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala el repartiment.

107.3 FM.

0: de Vilafant arribant a tots els racons del món.
1: Oh yeah, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, por qué vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. Jordi Fortià.
2: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
3: De poder compartir, des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
0: La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab.
2: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox.
4: Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
5: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: Barcelona declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva.
2: La mesura ha sortit endavant amb el suport de Junts i Esquerra. Els comuns hi han votat en contra. Així li ha retret la regidora Gemma Tarafa l'acord amb Junts al tinent d'alcalde Jordi Valls.
6: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
7: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
0: En cultura, arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
2: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalant el repartiment.
0: I en esport, Joel Gomis, el Girona rep l'Albacete en el primer partit de la jornada a la segona divisió.
8: Els de Quique Álvarez volen sumar la segona victòria consecutiva contra un equip que encara no ha guanyat aquest curs i que és penúltim amb un sol punt.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la temperatura avui s'ha disparat i no és gens habitual la calor que ha fet per un 25 de setembre. Hem arribat a 36-37 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Ponent. I de fet, en aquests moments encara l'ambient és molt calorós. Pica el sol i això que ja està baix a l'horitzó. La sensació, a més, és de xafogó arran de mar perquè la humitat està pujant i el sol ha estat tan dominant doncs, que hem tingut psicològicament una jornada de molt ple estiu. I atenció perquè no ha de canviar gaire la cosa en vista el dissabte. Al matí sí que tindrem alguns núvols cap a l'Ebre, en general fins al Camp de Tarragona també, alguna boirina a l'Empordà, a la Plana de Vic, però de seguida aquests núvols s'acabaran dissolent. Després quedarà un dia assolellat o amb quatre núvols prims. Demà la temperatura baixarà un parell o tres de graus, però és que venim de tan amunt que encara la sensació serà de ple estiu, a l'igual que la tarda del diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, circulació en general cada cop més fluida, més còmoda. No ha estat, en general, globalment, una tarda complicada, però sí que puntualment alguna via amb alguna retenció, amb algun accident que ha complicat la mobilitat. En aquest sentit, a l'autopista P7 ens queda un tram d'uns 2-3 quilòmetres de lentitud de maturades a l'altura de Gelida, després d'un accident d'aquesta tarda força més avall, a la Granada del Penedès. Tot això en sentit de Tarragona, millorant ràpidament, però encara amb aquest tram que va ple a l'altura de Gelida. A l'autovia 2, en aquest cas, a l'altura de Jorba, aquest tram afectat per obres, sentit Igualada, vaja, sentit contrari, sentit Lleida, que dificulta la mobilitat al llarg d'uns 2-3 quilòmetres en aquesta direcció. I després alguns punts doncs, amb trànsit intens, trànsit una mica més espès, la C55, per exemple, a Castellgalí, en sentit Manresa, o la C58 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. De moment no passa d'aquí. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB.
4: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incidents deixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules.
0: I també hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. Esther Minguell.
5: El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Hem de poder compartir des del punt de vista de govern que s'ha de treballar conjuntament doncs, Educació, Economia i els departaments doncs, que tinguin implicació doncs quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
5: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: Ho dèiem en portada, l'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro.
7: Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
8: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
7: Des d'Esquerra, Jordi Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
9: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
7: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
10: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
7: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
11: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol preveu aprovar dimarts vinent mesures antidesnonaments que qualifiquen de potents però no expropiacions.
4: El PSOE considera que les expropiacions que li reclama Sumar són mesures que no porten enlloc i no tenen un encaix clar a la Constitució. La negativa podria satisfer a Junts, amb qui els socialistes continuen negociant. De moment, el portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, i en declaracions a la xarxa ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
12: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no en aquest cas a la Comunitat de Madrid.
4: Comuns també ha avisat el PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I a tot això, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo difós a les xarxes socials. També demana que la lluita continuï.
13: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo, acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: A l'Ampolla, l'alcalde Francesc Arassa presenta a aquesta hora la renúncia després de prop de 16 anys al càrrec. Ho fa en el ple municipal d'aquest vespre, Canal Terres de l'Ebre. Daniel Cor, molt bona tarda.
16: Bon vespre. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, ha fet oficial la seva renúncia al càrrec després de gairebé 16 anys al capdavant del consistori. La dimissió s'ha formalitzat en un ple extraordinari que ha començat a les 7 de la tarda i que té com a únic punt de l'ordre del dia prendre coneixement de la renúncia. Francesc Arassa, de Junts, serà rellevat com a alcalde per l'actual primer tinent d'alcalde, Víctor Colomines, que haurà de ser investit en un nou ple que se celebrarà en els pròxims 10 dies. La renúncia arriba mesos després que Arassa fos investigat per una presumpta prevaricació administrativa relacionada amb diversos contractes municipals, però ell mateix ha assegurat que la investigació no ha tingut res a veure amb la seva decisió. Tot i deixar l'alcaldia, Arassa continuarà al govern municipal com a primer tinent d'alcalde mantenint les àrees d'urbanisme i hisenda. Durant el ple, Arassa ha insistit en els motius de la seva renúncia i ha reivindicat la feina feta durant els gairebé 16 anys al capdavant de l'Ajuntament.
0: Moltíssimes gràcies, Daniel. I Barcelona declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé.
17: Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
18: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
19: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
17: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pel gimnàs municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament demana expulsar un equip de futbol que es feia dir, o es fa dir, Bayern de los Caídos.
4: Es tracta d'un dels equips d'una lliga de futbol amateur d'Horta en què jugaven dos membres de Vox. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'aquesta lliga perquè l'escut de l'equip incorpora el nom Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats, experts en memòria històrica, hagi portat el cas a la Fiscalia.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, detingut un home a Tarragona per intentar-se endur dos menors durant les festes de Santa Tecla.
4: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre, a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que va arribar als agents i que van poder evitar el segrest.
0: Llibertat a l'espera de pagar una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pera per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
4: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: I segon parapentista mort en un accident en dos dies al Bages, la víctima ha caigut a prop de la carretera a Santpedor.
4: Un parapentista ha mort en un accident de Santpedor aquest divendres al matí. Es tracta del segon accident aeri mortal a Catalunya en 48 hores, després que un altre parapentista morís dimecres a Castellfollit del Boix, al Bages. Segons ha informat els bombers, la víctima s'ha precipitat a prop de la carretera B4501. El parapentista ha impactat contra un cable elèctric abans de caure a terra i els bombers han perimetrat la zona per seguretat.
0: Primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament de Sabadell després de l'acord per l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquesta primera trobada s'ha concretat el projecte de consultes externes de l'Hospital Parc Taulí en aquest espai i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
20: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
21: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
20: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Encara en l'àmbit sanitari, alerten sobre la importància de vacunar-se davant del repunt de contagis per Covid-19. Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
22: Comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària, un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Escoltem Montse Ureña, directora de l'àmbit d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa.
23: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries alta sobretot, eh? I aquest increment, el que estem veient és que a més la majoria són per casos Covid. En general es tracten igual que la grip i són molt benignes, eh? Una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc.
22: Ara mateix el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants. Són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mentenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran enceta una campanya per atraure-hi professionals. Ràdio Seu, Pep Graell.
24: Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. Ho destaca el gerent de la regió sanitària, Felip Benavent.
25: El projecte de vida és més enllà de la feina, més enllà del lloc de treball, tot allò que ho entorna i que ho fa agradable, que ho fa possible, que ho fa integrador, que aporta valor, que aporta qualitat de vida, i aquí és on es posa l'accent.
24: Amb aquest vídeo, que combina imatges dels centres sanitaris i dels paisatges del territori, amb els testimonis de professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure i a treballar-hi, la regió sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com una destinació professional atractiva per a metges, infermeres, professionals de la salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials.
0: I apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat. Arnau Olmos.
26: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
27: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i sobretot en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
26: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: En cultura, La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Oscars, arriba avui als cinemes.
4: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardó i Guita Rica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre altres.
0: També el Gran Teatre del Liceu inaugura aquesta hora la temporada amb la visió particular d'Ida, de l'artista iraniana Shirin Neshat.
4: La soprano russa Anna Nebrecko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: Per cert, que l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
4: Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: I Tortosa es prepara per la 13a edició de Cel Obert, el festival d'intervencions efímeres en espais patrimonials importants de la ciutat. Aquest any, a més, el certamen s'expandeix també a la població d'Ulldecona. Ràdio Tortosa.
1: La 13a edició del festival a Cel Obert girarà al voltant de la natura. Així, totes les intervencions efímeres tindran els paisatges, l'aigua i la vegetació com a protagonistes. Cristina Bestratén és la directora del festival.
2: Podrem trobar des d'arròs del Delta a un dels espais, mandarines també del territori. Hi haurà un paisatge flotant que m'ho recordarà potser els ullals de Baltasar. O sigui que hi ha moltes obres que han intentat, no, realment buscar la natura, el que tenim aquí a prop.
1: El festival arrenca el divendres 2 d'octubre i s'allargarà fins al 4 d'octubre a les intervencions que es faran a Tortosa, fins a l'11 d'octubre al Poble de Jesús i fins al 18 d'octubre a Ulldecona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Girona donarà el tret de sortida a la setena jornada de la segona divisió masculina contra l'Albacete a 8:45 del vespre. Els de Quique Álvarez reben el penúltim classificat de la categoria, que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Ens en porta l'última hora en Pau Villafanya, de Girona FM.
3: L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: Del futbol masculí al femení, perquè demà al migdia el Badalona Women rebrà el Granada. Les de Marc Ballester volen encadenar el quart partit consecutiu sense perdre. Sílvia Pujol, Radio Ciutat de Badalona.
5: El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'Ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanquivermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
6: Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
5: El maig es disputarà al Municipal de Palamós a les 12 del migdia.
2: En handbol, aquest migdia el Barça ha començat la seva participació en el Mundial de Clubs amb una victòria contra el Pinheiros brasiler per 33-44. Els blaugranes han estat clars dominadors del duel i Dick Amem, amb 11 gols, ha estat el màxim golejador culer. Diumenge, els d'Antonio Carlos Ortega jugaran la segona jornada de la Lligueta contra el Zamalek egipci.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. Jordi Fortià.
2: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
3: Hem de poder compartir, des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
0: La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab.
2: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox.
4: Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
5: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: Barcelona declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, aprova un plenari en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva.
2: La mesura ha sortit endavant amb el suport de Junts i Esquerra. Els comuns hi han votat en contra. Així li ha retret la regidora Gemma Tarafa l'acord amb Junts al tinent d'alcalde Jordi Valls.
6: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
7: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
0: En cultura arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Oscars.
2: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardé, Guitarrica, De La Fuente encapçalen el repartiment.
0: I en esport, Joel Gómez, el Girona rep l'Albacete en el primer partit de la jornada a la segona divisió.
8: Els de Quique Álvarez volen sumar la segona victòria consecutiva contra un equip que encara no ha guanyat aquest curs i que és penúltim amb un sol punt.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la temperatura avui s'ha disparat i no és gens habitual la calor que ha fet per un 25 de setembre. Hem arribat a 36-37 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Ponent. I, de fet, en aquests moments encara l'ambient és molt calorós. Pica el sol i això que ja està baix a l'horitzó. La sensació, a més, és de xafogor arran de mar perquè la humitat està pujant i el sol ha estat tan dominant doncs, que hem tingut psicològicament una jornada de molt ple estiu. I atenció perquè no ha de canviar gaire la cosa en vista el dissabte. Al matí sí que tindrem alguns núvols cap a l'Ebre, en general fins al Camp de Tarragona també, alguna boirina a l'Empordà, a la Plana de Vic, però de seguida aquests núvols s'acabaran dissolent. Després quedarà un dia assolellat o amb quatre núvols prims. Demà la temperatura baixarà un parell o tres de graus, però és que venim de tan amunt que encara la sensació serà de ple estiu, al igual que la tarda del diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ara ja molt més tranquil, no hi ha hagut tampoc moltes complicacions. Estem en aquest pont de la festivitat de la Mercè i, per tant, s'ha notat menys mobilitat aquesta tarda de divendres. En tot cas, ens queda, per exemple, en el cas de la C-12, a l'altura de Corbins, a causa d'un accident, es dona pas alternatiu. Hi ha aturades puntuals, això sí, en els dos sentits de la marxa. També recordar que es manté la Nacional 154 a Puigcerdà tallada per la retirada d'un camió volcat aquí en aquest punt de la via i també les obres que encara dificulten la mobilitat una mica a l'autovia 2, especialment al tram de Jorba, parell de quilòmetres en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB.
4: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules.
0: També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya, Esther Minguell.
5: El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Hem de poder compartir des del punt de vista de govern que s'ha de treballar conjuntament, doncs, educació, economia i els departaments, doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments, doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
5: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen en els sindicats.
0: Doncs ho dèiem ara en portada, l'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro.
7: Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
8: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
7: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
9: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
7: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
10: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización movilización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
7: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
11: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol preveu aprovar dimarts vinent mesures antidesnonaments que qualifiquen de potents però no expropiacions.
4: El PSOE considera que les expropiacions que li reclama Sumar són mesures que no porten enlloc i no tenen un encaix clar a la Constitució. La negativa podria satisfer a Junts, amb qui els socialistes continuen negociant. De moment, el portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, i en declaracions a la xarxa ha advertit a Junts que no pot fer costat al PP ni a Vox.
12: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
4: Comuns també ha avisat el PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I a tot això, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo difós a les xarxes socials. També demana que la lluita continuï.
13: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text, que substitueix l'anterior ordenança del 2007, ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: Barcelona declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva. Això vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bebé.
16: Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
17: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
18: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
16: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pel gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En successos, detingut un home a Tarragona per intentar-se endur dos menors durant les festes de Santa Tecla.
4: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que va arribar als agents i que van poder evitar el segrest.
0: Llibertat a l'espera de pagar una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
4: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: I segon parapentista mor en un accident en dos dies al Bages. La víctima ha caigut prop de la carretera a Santpedor.
4: Un parapentista mor en un accident a Santpedor aquest divendres al matí. Es tracta del segon accident aeri mortal a Catalunya en 48 hores, després que un altre parapentista morís dimecres a Castellfollit del Boix, a Bages. Segons han informat els bombers, la víctima s'ha precipitat a prop de la carretera BB-4501. El parapentista ha impactat contra el cable elèctric abans de caure a terra i els bombers han perimetrat la zona per seguretat.
0: Primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament de Sabadell després de l'acord per l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquesta primera trobada s'ha concretat el projecte de consultes externes de l'Hospital Parc Taulí en aquest espai i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
19: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
20: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
19: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Encara en l'àmbit sanitari alerten sobre la importància de vacunar-se davant del repunt de contagis per Covid-19. Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
21: Comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària, un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Escoltem Montse Ureña, directora de l'àmbit d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa.
22: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries alta sobretot, eh? I aquest increment, el que estem veient és que a més la majoria són per casos Covid. En general es tracten igual que la grip i són molt benignes, eh? Una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc.
21: Ara mateix el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants. Són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mentenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran enceta una campanya per atraure-hi professionals. Ràdio Seu, Pep Graell.
1: Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. Ho destaca el gerent de la regió sanitària, Felip Benavent.
2: El projecte de vida és més enllà de la feina, més enllà del lloc de treball, tot allò que ho entorna i que ho fa agradable, que ho fa possible, que ho fa integrador, que aporta valor, que aporta qualitat de vida, i aquí és on es posa l'accent.
1: Amb aquest vídeo, que combina imatges dels centres sanitaris i dels paisatges del territori, amb els testimonis de professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure i a treballar-hi, la regió sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com una destinació professional atractiva per a metges, infermeres, professionals de la salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i la pujada de costos. Ho ha dit a Lleida, la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implica't, Lleida Televisió. Jordi Sebastià.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
23: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com vam fer també amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
6: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: I Endesa invertirà 930.000 euros per modernitzar i reforçar la xarxa a Castellà després dels darrers talls de llum. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
24: Després de diferents talls de llum a l'estiu, Endesa va presentar un pla d'actuacions tant al nucli urbà com a les urbanitzacions que passen per soterrar línies de mitja tensió que faria més fàcil recuperar el subministrament. Així ho explica l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera.
25: El dia 3 de setembre l'empresa ens va presentar un pla d'actuacions, bàsicament per soterrar un parell de línies de mitja tensió, de manera que en el cas de que es produís una avaria seria molt més fàcil poder recuperar el subministre que si fossin les línies aèries.
24: El pla d'Endesa també preveu crear noves connexions amb baixa tensió i reformar i digitalitzar diverses instal·lacions amb ampliacions de potència per poder assumir un augment del consum.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Oscars, ha arribat avui als cinemes.
4: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardo i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres.
0: També el Gran Teatre del Liceu inaugura a aquesta hora la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shirin Neshat.
4: La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: Per cert que l'empresària Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
4: Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: I Tortosa es prepara per la 13a edició de Cel Obert, el festival d'intervencions efímeres en espais patrimonials importants de la ciutat. Aquest any, a més, el certamen s'expandeix també a la població d'Ulldecona. Ràdio Tortosa.
26: La 13a edició del festival a Cel Obert girarà al voltant de la natura. Així, totes les intervencions efímeres tindran els paisatges, l'aigua i la vegetació com a protagonistes. Cristina Bestraten és la directora del festival.
27: Podrem trobar des d'arròs del Delta a un dels espais, mandarines també del territori. Hi haurà un paisatge flotant que ens recordarà potser els ullals de Baltasar. O sigui que hi ha moltes obres que han intentat, no?, realment buscar la natura, el que tenim aquí a prop.
26: El festival arrenca el divendres 2 d'octubre i s'allargarà fins al 4 d'octubre a les intervencions que es faran a Tortosa, fins a l'11 d'octubre al Poble de Jesús i fins al 18 d'octubre a Ulldecona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Girona donarà el tret de sortida a la setena jornada de la segona divisió masculina contra l'Albacete a 8:45 del vespre. Els de Quique Álvarez reben el penúltim classificat de la categoria, que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Ens en porta l'última hora en Pau Villafañe, de Girona FM.
3: L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: Del futbol masculí al femení, perquè demà al migdia el Badalona Women rebrà el Granada. Les de Marc Ballester volen encadenar el quart partit consecutiu sense perdre. Sílvia Pujol, Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament

0: bueno, espero que asumarles al club, pero sí que es verdad que, bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
1: El maig es disputarà al Municipal de Palamós a les 12 del migdia.
2: En handbol, aquest migdia el Barça ha començat la seva participació en el Mundial de Clubs amb una victòria contra el Pinheiros brasiler per 33-44. Diumenge els culers jugaran la segona jornada de la Lligueta. Òscar Grau és jugador del Barça.
3: Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu. I això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions i res, a nivell personal també molt content i res, a seguir millorant i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
2: En rugbi, diumenge comença la divisió d'honor masculina amb la Santboiana començant un nou projecte. Albert Vilà, Ràdio Sant Boi.
4: El Degà dona inici a un any més competint a la divisió d'honor i ho fa amb molts canvis dintre del club. El primer entrenador, el xilè Ricardo Cortés, que substitueix a Sergi Guerrero després de 5 anys a la banqueta de Sant Boi. I el segon, la marxa de fins a 10 jugadors internacionals. Un dels capitans de la Santboiana, l'Alberto Millán, ens explica què s'espera d'aquest primer duel.
5: La veritat és que hem treballat moltíssim.
6: Estem preparats, hem fet tot el possible per arribar al màxim aquest diumenge. Sabem que el Salvador és un equip que sempre està lluitant per cada campió de Lliga des de fa 15 anys. Esperarem un Salvador molt fort, un Salvador molt físic.
4: El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 al Valdir Eleu.
2: Un partit que es podrà veure en directe per la xarxa Més. La resta del menú esportiu de la casa per aquest cap de setmana comença demà a les 4 de la tarda amb un Jec Vilaseca d'hoquei i continuarà a les 6 amb un Sant Gabriel Girona de la Tercera Federació Femenina de Futbol. Diumenge, més enllà del rugbi, tarda també de futbol masculí. A les 4, Badalona-Sant Cristóbal de Tercera i a les 6, Terrassa-Girona B. Tot això, Lali, per la xarxa Més.
7: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, Lali Ginim. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
8: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola, avui és el programa de la presentació oficial de la nova temporada del Sound, després de la prèvia anterior. Ara, avui, sí, programem el retorn. Serà un melting pot farcit de varietat infinita i una nova aposta de la filosofia Sound aplicada a les zones radiofòniques i a les xarxes. Un retorn en tota regla des del nostre observatori sonor, enllaçant el que hem acumulat molts anys de ple cultural i de perspectiva futura. Seguim fidels a la línia. Som-hi, pops.

System, edició 908, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb un compilat, un melting pot, que com és tradició, el titulem El Retorn, i és això. Tornem.

0: Doncs aquí estem en el Melting Pot, això vol dir, com sempre, Melting Pot, barreja, i la barreja és prou diversa per demostrar no només que tornem, sinó que tornem amb aquest esperit plural que tenim sempre en quant a gustos musicals, i això és la filosofia del Sonda, i és una manera d'entrar a l'escena. Més endavant ja tornem a tenir programes monogràfics, programes ja dedicats a determinats artistes, però una bona manera de tornar a la feina és justament fer la segona part que vam fer la setmana passada, és a dir, un retorn en tota regla.
1: I el que acostumem a fer és fer un petit mostrari de la música que hem escoltat, que hem vist, que hem gaudit i hem participat durant aquest estiu, i ens ha sortit coses molt variades i eclèctiques, marca de la casa. Per exemple, començarem amb el grup l'orquestra Drop Collective, que els vam poder veure aquest passat mes de juliol a Premià de Dalt dins del Festival Jazz en la Nit, una formació que treballa molt sobretot la part més ska enfocada cap al jazz també, i del seu disc del 2021 Come Shine escoltarem justament el tema que obre el disc i que es diu igual, Come Shine.

0: seguim el Sounda. Què et sembla, Àngel?
1: Doncs molt bé, a més va bé de portar material que ha tingut connexió amb la comarca i directament amb Premià de Dalt, no? Per tant, això també ens dona aquesta visió local i general a través del Drop Collective. I ara escoltarem un grup habitual dintre del programa, que és el NRBQ, que no vol dir altra cosa que New Rhythm and Blues Quartet. El seu LP de l'any 75 portava per títol High Noon, i el tema és una meravellosa, com tantes, com tots els temes d'aquest grup. Ja ha facturat centenars de temes d'estils molt diversos. El tema porta per títol Magnet, és a dir, imant.

0: signora.
1: Bueno, allora.
2: May I introduce Mr. Mrs. Miss Sylvie?
3: Posso presentarle...
4: Doncs com podeu comprovar, amigues i amics, el som d'avui és barrejat, que és el que ens agrada també, amb aquest retorn. Hem començat amb Drop Collective, hem seguit amb els RBQ, i ara fem un salt i ens anem a l'any 1982 amb Joan Bibiloni, amb el primer disc que va treure del Segell Blau, que ell va ser un dels dos cofundadors. És un disc d'aquells, tots els temes, tots tenen aquell punt, aquell aire mallorquí, diríem, però també de saps, podíem fer una tríada, més d'una tríada, que, Rondalla de la Costa, Toni Xuclà, i me'n deixo algun, que aquesta una...
5: El Pep Laguarda, del País Valencià, és una escena molt curiosa.
4: Aquesta una mediterrània, sí, sí, dels 80, i ell, amb aquest primer disc, Joan Bibiloni, fa, a més, grava amb uns músics fantàstics com el Jorge Pardo, entre d'altres, i té un disc fresquíssim, i hem triat la cançó, podria ser l'Auba, un tema que barreja un temps tranquil amb guitarres elèctriques i la veu personal i inconfusible de Joan Bibiloni.

Doncs hem escoltat el Joan Bibiloni. Hauríem d'insistir més en el Bibiloni, realment el Bibiloni i tot el seu món al voltant d'ell, i el que hem dit abans, música que estava desplegant a través de les dues ribes del Mediterrani, doncs donava resultats com aquest, i realment

I ara escoltarem els Staple Singers, una banda impressionant que sempre de la amarència gospel i de ritme amb blues i de soul, que va interpretar de mil meravelles el tema clàssic de la Laura Nyro, que és Stoned Soul Picnic, un tema que fins i tot l'havia versionat instrumentalment el Roy Ayers amb el Miroslav Vitus, que l'hem passat aquí al programa alguna vegada, i ara sonarà per aquesta vessant. Realment les composicions de la Laura Nyro són tan bones que entren perfectes, però que si més l'agafen els Staple Singers dona aquest resultat.

I ara un descobriment de no fa gaire del Sounda, el cantant nord-americà Jalen Engonda, que està establert a Anglaterra, va ser aquella cosa de dir: hem recuperat la tamla, la veu en falset i el so. Doncs el següent disco que treu, el segon, diríem, que és d'aquest any, el Doctrine of Love, continua amb aquesta, practicant aquesta tessitura, ara es podria dir fins i tot vintage, però no, és simplement és una essència que no s'ha perdut, però el soul potser ara en alguns casos va per d'altres camins, però Jalen Engonda conserva la tradició, i anem a escoltar-ho amb aquest Mr. Train Con.

Honda, que no fa altra cosa que remoure l'esperit de la taula Motown des de l'any 2026, però és que ara justament ens anirem cap al 1971 amb una banda imprescindible del segell, com ho són les Supremes, interpretant també un tema de Laura Nyro, i en aquest cas és el Time and Love. La gràcia de la cosa és que han coincidit en que hem escoltat algú que està revisitant aquella època i aquelles essències, i que quan ho escolta sembla que estiguem a l'any 71, i ara sí que estarem al 71.

0: estils fantàstiques, suprems, però ens anem al 2009 amb el Carles Benavent, un altre dels artistes i músics que hem vist aquest estiu, un disc que es diu Quartet, format Quartet, i un tema, evidentment, diríem que és el seu, Àngel, flamenco instrumental. De fet, ell es pot considerar el baixista del flamenco.
1: Exactament, i aquí també enllaçaria de la seva manera amb l'escena del Joan Bibiloni i companyia, perquè és aquell moment que es porta tot això.
0: Doncs, amb Carles Benavent escoltem Olé Blues.

Doncs sí, hem escoltat a les Supremes, a Carles Benavent, de tot tenim Jalim Nkonga, Staples, Singers, John Babylonian, BBQ, Drop Collective, que vol dir això, que som molt plurals de gustos, i això fa que tinguem sentit, perquè d'això es tracta, sentit i sensibilitat, que deien els clàssics. I ara entrarem amb el Pharoah Sanders, saxofonista, i en aquest cas saxo soprano, també és flautista i tantes coses més. Va ser a la mà dreta del John Coltrane a la fase final d'aquest músic, al qual li dedicarem també un programa, perquè aviat tenim el centenari Coltrane. I el Pharoah Sanders en aquesta època feia temes molt, molt impressionistes, i en aquest cas és un tema del que al cap d'un any o dos Santana va reinterpretar-lo en el seu famós Caravansera, i tot i que no era una cosa que es digués explícitament, només escoltar-lo es veu clarament que és la introducció del Caravansera. Tenim aquí el Pharoah Sanders amb un tema que porta per títol Tembi, que és el mateix títol de l'LP de l'any 1970.

0: la festa que en Sounda continua, aquest 908, el retorn, i com podeu comprovar, l'eclecticisme marca de la casa, no afluixa. De Fara o Sanders i aquest fantàstic disc del 1970, aquest Zembi, ens anem cap a un altre gran d'Anglaterra, de les Illes, dels tres tenors de la New Wave, que aquí vam fer un especial, que estem parlant de Joe Jackson, que a més els del Sounda, el mes que ve l'anirem a veure en directe a Barcelona, i si podem el saludarem.
1: Home, això estarà fet, i igual ve el programa i tot.
0: També, per què no? Doncs Joe Jackson, quan deixa, diríem, la New Wave, comença a fer una sèrie de discs que cada un és una obra mestra. Comença amb el Jumpin' Jive, que està dedicat al jazz, es converteix en un crooner del swing, i després fa potser el disc, és per mi, suposo que per l'Àngel també, la joia de la corona Jackson, diríem, que és aquell Night and Day del 1980. Doncs al cap de uns 20 anys més o menys, sobre el 2000, fa un Night and Day 2, que és com una seqüela i tal. No és el Night and Day primer, però té cosetes, i com a tal, doncs, us deixarem aquest petit tast amb músics que van gravar amb aquell primer Night and Day, i la canció és aquest Hell of a

0: després d'aquesta revisitació del Night and Day amb la segona part de Joe Jackson, ens anem cap a la banda de Latin Funk, Mandrill, un disc de l'any 1973, aquest Just Outside of Town, una gent que barrejaven el funk amb el latin, Àngel, que ja han sonat per aquí pel programa, però és allò que dius, què escolto avui? Pam, i en surten els Mandrill.
1: Sí, sí, els Mandrill és un cas similar a un altre grup que estaven ubicats a la Gran Bretanya, però que tenien influències africanes, com era Osibisa. Me'n recordo que es parlava molt d'Osibisa i Mandrill. Anaven tots dos en el mateix paquet. I justament això per l'edat, l'any 1973.
0: Doncs escoltarem un tema que comença amb una descàrrega funk absoluta i us fa un gir cap al latin. I és xulíssim, i és aquest Fat City Strut.

Doncs ara farem una recta final del programa amb dos propostes jazzístiques. Una és el Joey Baron Quartet, que està format per el Ron Carter al contrabaix, per Arthur Blight al saxo alt i Bill Frisell a la guitarra. Nata, que va passar també per la comarca, perquè va actuar justament a Tiana el mes de juliol. O sigui que amb això anem tancant estiu, no? El tema porta per títol Whistley, forma part de l'EP Wells Soon Find Out l'any 1990.

Hem escoltat la música de Joey Byron, baterista, amb la saxoal d'Arthur Blight i el contrabaix de Ron Carter i de la guitarra de Bill Frisell amb el tema de l'any 99. I ara tancarem el programa amb el Charlie Hayden, Quartet West. Això va ser un dels últims projectes que va tenir Charlie Hayden en vida, i és que ho va fer junt amb un altre gran saxofonista que es va reciclar cap al món del jazz, venint sobretot del món més mainstream dins del món del jazz, perquè era un gran músic de la costa oest que havia treballat amb tanta gent, com era Ernie Watts, saxotenor. I també tenien aquí a l'Alan Broadbent al piano, i també un veterà de la que havia arribat a tocar fins i tot amb en Charlie Parker, com era el baterista Lawrence Marable. I això serà la manera de tancar avui el tema amb aquest How is the, Now is the Hour, Ara és l'hora, 1995, amb el tema All Through the Night.

0: Doncs sí, això és el Sound de 908, el retorn de 908 a 1.000, feu els números i anem cap al 1.000. I avui hem tingut un programa d'allò ben variat i hem començat per Drop Collective,
1: RBQ,
0: John Bibiloni,
1: The Staple Singers,
0: Jalen Ngonda,
1: The Supremes,
0: Carles Benavent,
1: Pharoah Sanders,
0: Joe Jackson,
1: Mandrill,
0: Joey Baron Quartet
1: i el Charlie Haden Quartet West.
0: Què més volem, no? És que som el Sound.
1: Un Sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Milenari, l'Àngel Solbizarre en un costat, pilotant el sistema sonor el gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper Sound. Pops!

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

més divertit que posar-nos a pensar que el dia

Gràcies!

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Cada vez.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.